0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Hola, hola, hola, què tal, com esteu? Bon dia, bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina RAC 105. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment perquè portem molts dies, molts mesos, 11 mesos pràcticament aquí al peu de la Cano, cada dia laborable, acompanyant-te, fent-te gaudir, també intentant-te canviar l'estat d'ànim quan aquest comença una mica més depriment, una mica més endormiscat. Intentem capgirar-lo com un mitjó perquè estiguis més optimista i, sobretot, menys encaboriat i més divertit. Escolta'm, petons de l'Ernest Codina, fent el que facis, moltíssimes gràcies per començar aquesta jornada amb nosaltres, o bé per acabar-la en el cas que hagis treballat de nit. Com esteu? Esperem que molt bé. Jo estic molt bé, tinc moltes ganes de vosaltres i de molta ràdio, I he fet els meus cafès, les meves aigüetes, posant-me a to, i com sempre comencem parlant del temps, que és un gran tema aquests dies d'estiu. Avui l'ambient serà efectivament d'estiu, però sense excessos. A partir de demà, això sí, els termòmetres tornaran a marcar valors molt superiors als habituals per aquestes dates. A Catalunya, la nostra extensa xarxa d'observatoris registrarà aquests dies temperatures cada vegada més altes, calor a la ciutat, al camp i a la muntanya, sol sense impediments, nuvolosos, molts pluviòmetres amb teranyines, per tant res de pluja i molta calor. En parlarem de seguida amb l'Abel Caral. Avui tindrem l'Abel Caral aquí a RAC 105. Per tant, escolta'm, res, dijous de Bona Ràdio en directe, en què, com cada punyetero matí laborable, doncs us portarem tot l'entreteniment i el bon humor que necessiteu per engegar el dia, doncs, amb certes garanties i amb molta dopamina. Aquí al Matina tindrem tots els virals de la jornada, tots els protagonistes i els àudios del dia. Cada hora actualitzarem les notícies i avui també totes les pifies i relliscades que hem fet aquesta setmana al clàssic i sempre catxondo Patina Codina. Cap a les 8 del matí amb el nostre Josep Pedrerol celebrarem el Dia Mundial del Periodisme Esportiu i amb el Sergi Ferrer escalfarem l'Espanya-Àustria d'aquesta nit fantasiejant amb la possibilitat que un dia sigui Catalunya la que pugui jugar una Copa del Món de futbol. T'ho imagines? No? Doncs el Sergi Ferrer farà que ho facis. I amb els grans highlights televisius del dia i la Mar Puga parlant de metges i analítiques de salut, i encara algunes coses més, ja haurem arribat gairebé a les 11 del matí i tocarem el 2 fins demà. I per cert, estigueu atents al programa d'avui perquè tenim concurs amb la gran sortida del Tour de França des de Barcelona aquest dissabte 4 de juny.

0: Com ja sabeu, Le Grand Depart està a Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes que els portarà per les carreteres catalanes, els Pirineus, i fins l'arribada, fins als Camps Elisis de París. El premi que podreu guanyar és aquesta entrada doble per anar aquest dissabte 4 de juliol al Village del Tour de França Grand Depart 2026 de Barcelona i viure de ben a prop la primera etapa. Per entrar al sorteig ens has d'enviar un àudio aquí al Matina Codina dient-nos què és allò de la vida que se't fa una muntanya. Has vist? Has vist quin joc de paraules i d'emocions?
1: 608-71-7141.
0: Allò que et costa molt, eh? Per exemple, a mi, la burocràcia, els papers... Sí o no? Vull dir, fer cues a l'administració pública, tota la documentació que has d'entregar, les esperes, i tot perquè al final no ho fotis bé, eh, i hagis de tornar un altre dia. Participa i guanya una entrada doble per anar aquest dissabte 4 de juliol al Village del Tour de França Grand Depart 2026 a Barcelona i flipa i testimonia en directe l'arrencada de la primera etapa del Tour de França 2026. 608-7171-41. Ja som aquí, ja hem arribat, ja hem engegat. El Matina Codina, edició 1086. I no és pas ni de bon tros la primera, que comencem amb Lady Gaga. Bon dia!

0: Atenció, notícia absurda o curiosa, que és que surten a subhasta els iPods dissenyats... Del dissenyador de moda Karl Lagerfeld.
1: Eren els iPods que... Perquè Karl Lagerfeld és una notícia que...
0: Quin nom tan difícil que té aquest senyor.
1: Karl Lagerfeld era un apassionat dels iPods, era un friki dels iPods, en tenia més de 500.
2: Joder.
1: I avui en surten a subhasta 300, entre d'altres objectes també del seu arxiu. I també crida l'atenció la manera com Karl Lagerfeld feia servir els iPods,
0: a veure.
1: Que és que no ho feia com, no sé, com la gent normal, sinó que...
2: Es ficava pel cul.
3: Es fa més rever.
1: Potser també.
3: És un subwoofer.
1: Li petaven els greus.
0: Sense cables. Tornem a la notícia.
1: A cada iPod només hi havia cançons d'un artista o d'un gènere concret. O sigui, en comptes de posar, emmagatzemar tota la música que puguis en un iPod, tinc l'iPod de tal artista,
0: clar,
1: el de tal altre. Llavors el que feia era canviar d'iPod. Quan volia sentir un artista o un altre, canviava d'iPod.
0: Clar, aquest senyor es va morir, no?
1: Ja fa alguns anys, ja.
0: Sí. No, recordo que també hi va haver una història al voltant del gat, que la vam explicar aquí al Matina Codina. Ho estic dient bé o no, això?
2: És la mateixa persona que li va donar diners al seu gat, diguem, en herència.
0: Jo crec que sí. Sí.
1: Aquesta gent excèntrica.
0: Sí.
2: Vol estar bé que es morís.
0: Aquests rics, aquests magnats, tenen unes idees i unes excentricitats, uns hobbies.
4: Sí. Va ser hereva de més de 150 milions de lliures.
2: Semblava una cançó.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
5: Els matins més potents a la ràdio Catalunya tenen un nom.
6: Matina Codina.
5: 5 hores a ràdio frenètiques per posar-te a to. Amb la Ris Codina.

0: no sé si ho sabeu, però hi ha una onada de calor terrible.
1: El caloret!
2: Ah, sí?
1: El caloret!
0: I això ha fet que la demanda superi l'oferta d'aires condicionats i no hi ha prou gent per instal·lar-los. De dir, i és que l'instal·laria, senyora, però és que no tinc gent. Molta polèmica això també ha portat, perquè llavors ja surt el típic de no, és que és millor l'aire, és que el que has de fer és posar-te un ventilador de sostre, és que l'aire t'asseca la gola, és que no sé què. Llavors jo ahir vaig agafar, vaig fer una anàlisi de totes les maneres que té una persona humana per refrigerar-se i les enfrontarem en un format que es diu Batalla de Coses.
3: Home, ostres! Ràdio de Servei Públic amb el Sergi Ferrer i començarem parlant del ventall.
0: Nostàlgics, amants de la fèria d'abril, gent que estiueja al Pueblito i persones que no saben pronunciar la doble L, és a dir, votants del PSC. Hora de remenar la vostra tote bag del Casal de Cultura del barri i treure el abanico.
3: Oh!
0: El complement ideal pels negacionistes de l'energia elèctrica. Com ens ha de treure la feina la IA si encara hi ha gent que ens climatitzem amb tecnologia de l'Homo habilis? Que l'Homo habilis va dir, si és que no va bé, que obres el ventall amb aquest cop de canell que només la Rosalia i tu sabeu fer, sents que podries escriure mil boleries.
3: L'he vist, que el cop de ventall,
0: Pa, també podries començar per escriure un currículum, ja que t'hi poses. Reconeixeu, les primeres 6 sacsejades del ventall són glòria, però a partir de la 7a penses, això que ho faci ton pare. Oi, sí que bé, no paris, et diu la persona del costat gaudint del teu esforç físic. Això també t'ho deia la teva ex i de moment estàs assegut a les dues. Mai has vist una imatge d'un emperador romà d'aquell sent refrescat per dos esclaus amb fulles de palmera? Doncs ara aquest esclau ets tu. Com? Com? Com? Dius que estàs suant i procedeixes a fer un esforç físic amb els braços per suar més? Molt bona idea. Podries saltar d'un avió i aprofitar el vent a la cara, també.
3: Sí, però quina ràbia quan fot aquella calor i veus que el del costat té ventall i tu no, la mare que no s'ha matriculat. Parlem ara del ventilador.
0: L'instrument ideal pels fanàtics de moure aire calent d'un lloc a l'altre de l'habitació fingint un benestar que no existeix. Més nervis que una nit de Reis quan arriba el moment de baixar els ventiladors de peu que vas guardar a l'altell embolicats amb bosses d'escombraries perquè no agafin pols. I què dir de la pols, companys? Està tan incrustada a les aspes del ventilador que ni un milió de voltes evitaran que t'agafi una al·lèrgia destructiva. Et faràs estornudar i dir, això estic estornudant, però són els aires condicionats. Ja t'agradaria que fos això. Si tinguessis aire no estaries assistint al cabro rock dels àcars. 3 velocitats al teu ventilador. 1, imperceptible. 2, imperceptible amb soroll. I 3, col·lisionador de partícules. I a sobre amb una rodeta que fa clic-clic quan la gires i fa de temporitzador.
4: Ai,
0: companys, tecnologia punta. Alexa, avísame cuando salgamos de este capítulo de Cuéntame. I pels més atrevits, ventilador de sostre.
3: Oh, és el meu.
0: Ara sí, cada dia abans de dormir-te pots veure com la pols et cau a la cara mentre somrius perquè aquest color fusta queda molt bé amb la tauleta de nit.
3: Parlem ara de l'aire condicionat.
0: El gran protagonista de les llars convergents catalanes. Digue'm, terrorista del clima, te'l van instal·lar bé o has d'estar pendent de buidar una garrafa d'aigua cada 6 hores? Que és el meu cas. L'aire condicionat, un invent ideal per agafar la calor de casa teva i tirar-la cap al carrer on viuen els pobres. Així t'ho van ensenyar a l'escola concertada i així ho seguiràs fent. Què triaràs, company? Posar el motor a la façana de l'edifici sense permís o al balcó enfocat al veí per assegurar-te que no dormirà de maig a setembre? L'aire condicionat, l'únic aparell amb un comandament a distància que no funciona a distància. No sé si us passa,
3: sí,
0: a mi no em va.
3: T'has de costar molt.
0: Vaig a baixar l'aire, comentaràs mentre t'aixeques per apuntar des de l'únic angle del menjador on respon l'aparell, com si fossis el tio aquell turc de la pistola als Jocs Olímpics.
3: Sí, o un franctirador rus.
0: I et diran, l'aire ha d'estar a 26 graus, diuen a la tele, mentre tu el poses a 12 per assegurar-te que no t'es fa el gel del gintònic que t'estàs fotent entre setmana, que tens un problema. I per què no el poses en mode eco? Doncs perquè la meva dona em va deixar i necessito sentir que controlo algun aspecte del meu dia a dia.
4: Ostres.
0: Què? Com?
2: Que dur.
0: T'han dit que és dolent dormir amb l'aire posat? Més dolent és dormir amb una menor d'edat i quasi fan alcalde el tio aquell d'Aliança Catalana.
2: Otra vez.
3: I parlem del rei o de la reina de la refrigeració, la piscina privada.
0: Este és un bonus track. La banyera de la gent amb pares rics, el mecanisme dels marginats socials per atraure amics a casa seva, el gran indicador de la gent que va aconseguir hipoteques a l'1%. Piscines de milers de litres que s'omplen amb el que us arriba a suar la polla de sequera. I al canvi climàtic, aquests autèntics fills de Satanàs que no dubtaran deixar-te caure que tenen piscina sense voler, de dir, ai, sortint de la piscina ahir em va picar una vespa. Llàstima que no fossin 27 punyalades a l'esquena. I em direu, home, està parlant l'enveja, Sergi, i us diré, evidentment.
3: Sí.
0: Mentre jo no tingui piscina, no puc desitjar-vos res que no siguin talls de digestió, caigudes de planxa i que el tècnic s'equivoqui amb la bomba i us posi una bomba de veritat.
3: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies per aquest 1x1 de la refrigeració.
5: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest, Codina.

0: del Canal si mai ha sortit de la disco Coronao. Alguna vegada ha sortit Coronao de la disco o no?
1: Alguna, tampoc gaire, no et pensis.
0: Clar, és que què és sortir de la disco Coronao?
1: Bueno, que cadascú interpreti.
0: Coronao vol dir que la vida ha anat bé, no?
1: Sí, sí.
0: Que t'has passat bé, que has pujat al pòdium, possiblement has flirtejat amb algú que t'ha agradat.
1: T'has lligat, fins i tot.
0: Sí, no? Bueno, doncs... també per probabilitats alguna vegada hem hagut de sortir de la disco Coronao, perquè hem sortit molt, tu i jo.
1: Ja som gent viscuda.
0: Sí. Mai plegats, però. Allò una nit de festa...
1: Allò tu i jo, no.
0: Potser hauríem d'anar posant data, no?
1: Sí, jo crec que tard o d'hora, no?
0: L'estiu és llarg.
1: Sí, l'estiu acaba de començar. Vull dir...
0: Bueno, molt bé. Escolta, un estiu entrem ja en matèria. Avui no hi ha la Mònica Usart perquè ahir li van donar un premi.
1: Sí.
0: Estem contents per la Mònica Usart.
1: Estem molt contents.
0: El premi Prat de Saba.
1: Sí, poca broma.
0: Sí. Doncs escolta'm, no sé si s'ha dit alguna cosa a RAC1 sobre això.
1: De moment no, ara amb el Basté no ho hem comentat.
0: Doncs res, des d'aquí un petó a la família Usart i a la tasca divulgativa que fa la Mònica Usart, una tasca que també fas tu, i de moment ningú t'ha reconegut, no, Bel?
1: De moment.
0: Deixem-ho caure. Si hi ha algun organisme que vulgui premiar Bel Caral...
1: Home, una trajectòria una mica dilatada, ja.
0: No, escolta'm, ets un tio que té un coneixement profund de la meteorologia, un gran aficionat del tema. Què hem de dir als oients del matí a Codina?
1: Doncs mira, doncs que caloreta avui, caloreta o calorassa, perquè 32, 35, 36 graus fàcilment a l'interior del país de temperatura màxima. I no només a l'interior del país, perquè ahir on va pujar més va ser a la Costa Daurada, amb vent de mestral moderat, que avui es manté, doncs pot arribar a temperatures 36-37 graus, com ja va passar ahir a Tarragona ciutat. A la Costa Central, Costa Brava, 28-30-32, amb més humitat i més xafogó, i tramuntana també, moderada a l'Empordà, sobretot la més forta cap al nord de l'Empordà, i compte, la Costa Brava, sobretot al Cap de Begur cap al nord, que la mar estarà bastant alterada, onades de metre, metre i mig, 2 metres, fàcilment.
0: Per tant, que onada que et tira a terra, no?
1: Sí, que l'onada que et dona les peres i va tapar.
0: Molt bé els surferos.
1: Sí, però com ara, no tots són surferos.
0: Típica senyor de mitjana edat que està a primera línia.
1: Oh, senyor, que
0: està allà. Vigili.
1: Sí.
0: No, és que m'ha vingut al cap la meva mare, que sempre se l'emportava a les onades. Bueno, escolta'm...
1: què més? I
0: doncs, calor, xafogó,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i de pluja, i més calor la setmana que ve.
0: La setmana que ve se viene, no?
1: Se viene.
0: Tornem a tenir una onada de calor la setmana que ve, Bel Caral.
1: Encara és una mica d'hora per dir-ho, però podem tornar a tenir una onada de calor i a diversos punts d'Europa.
0: No, aquest any no s'està dosificant la cosa.
1: No anem bé.
0: Hem començat molt forts.
1: Massa forts, perquè encara, com deien, queda tot l'estiu, encara, pràcticament.
0: Qui sap si a final de juliol ve una fredurada. No té pinta.
1: Va passar l'any passat, això. L'any passat, finals de juliol, tempestes i van baixar les temperatures.
0: Sempre passa quan jo agafo les vacances.
1: Ah, típic, no?
0: Que llavors fot un mal temps de Déu. Dius, home, va. Escolta'm, fins després, Caral, moltes gràcies.
1: Torno aquí una estona.
0: Són 2:15 del matí, de seguida totes les notícies d'aquest 2 de juliol, abans la nova de Taylor Swift.

0: maca, bonica, melòdica, fantàstica, Taylor Swift tornant als seus orígens amb aquesta cançó que apareix a la nova entrega de Toy Story, la número 5, I Knew It, I Knew You. Piripip, pirip, i piripip. 6 i 33 minuts, com cada dia a aquesta hora repassem els principals titulars de les notícies més destacades. Aquí al Matina Codina heu de saber a aquesta hora que José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso creuen que la direcció del PP és massa tova i li demanen allunyar-se de Junts per Catalunya. Tots dos proposen a Feijóo excloure Junts i el PNB i buscar una majoria àmplia. Ayuso també continua alimentant la idea de tupinada electoral per la llei de nets. Això quan un jutge ha ordenat detenir l'agitador ultra Vito Quiles. El pseudoperiodista té un parell de causes obertes, però es desconeix per què el busquen. La policia no el troba, però Quiles assegura que és a casa i diu que avui anirà a comissaria per aclarir-ho tot plegat. I avui fa una setmana justa del doble terratrèmol a Veneçuela, que continua tot plegat de cap per avall en aquesta zona. El risc de malalties ara mateix està augmentant i creixen les crítiques a la gestió del govern. Ja hi ha gairebé 2.300 morts, més d'11.000 ferits i, segons l'ONU, encara 50.000 desapareguts. I a Lleida, la policia investiga les causes de l'accident d'un autobús que ha deixat una quarantena de ferits. Hi ha 21 persones hospitalitzades, 4 a l'UCI. La conductora ha donat negatiu en alcohol i drogues i ara investiguen a quina velocitat anava. Feia només 3 dies que treballava en aquesta empresa. I ja han començat les restriccions de mobilitat pel gran depart del Tour de França. Avui a Barcelona, al voltant de la Sagrada Família, i a Tarragona. Al cap de setmana s'estendran al litoral central i també a la Costa Daurada, i dilluns ja cap a la zona del Vallès. En futbol, el Mundial avança cap als vuitens de final amb la classificació dels Estats Units, de Bèlgica i d'Anglaterra. L'equip anfitrió ha guanyat 2-0 a Bòsnia i Herzegovina i s'enfrontarà a Bèlgica, que ha remuntat de manera èpica un 0-2 en contra davant del Senegal. Mentrestant, Anglaterra jugarà contra Mèxic després de guanyar 2-1 a la República Democràtica del Congo. I avui a les 9 del vespre, a Los Angeles, la selecció espanyola juga contra Àustria. És un cara o creu per l'equip de Luis de la Fuente. Si guanya, passarà vuitens de final. En canvi, una derrota suposaria una eliminació prematura de la Copa del Món. Si l'equip espanyol guanya, s'enfrontarà a vuitens al guanyador del Portugal-Croàcia. I la policia espanyola i la Guàrdia Civil exculpen els exconsellers de salut dels retards en la vacunació del Covid. Els caps policials defensen Josep Maria Argimon i Alba Vergés i diuen que hi havia bona coordinació amb el govern. Tots dos s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació. I Plataforma per la Llengua denuncia un coworking de Barcelona per catalanofòbia. Acusen els coworkings Àtico d'acomiadar una treballadora només perquè parlava en català. L'empresa diu que l'havien avisat que la llengua de treball era el castellà. Bueno, molt bé, escolta, doncs res. Ara se'ns fot fora dels llocs per no poder parlar el nostre idioma. I el MNAC torna a demanar al jutjat d'Osca que aturi el trasllat de les pintures de Sixena, ara argumentant que el govern de l'Aragó encara no ha dit on i com preveu reinstal·lar-les. Segons el museu, saber-ho és indispensable per fer el desmuntatge amb garanties. Pel que fa al temps, ho hem explicat, calor. Ja està. Tindrem més detalls d'aquí una estona amb la Bel Caral. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina de RAC 105. Bon dia, bona hora i moltes gràcies.
1: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
6: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
7: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
9: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Això només passa al Ja Tardes.
13: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
14: Home!
13: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
14: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja, cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
15: Ja tardes.
16: De dilluns a divendres,
17: de 5 a 9,
15: a RAC 105.
18: Amb l'Enric Font.

Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: ni més ni menys que la veu d'Asher va triar David Guetta el 2011 per fabricar aquest tamasso emotiu, intens, que connecta amb la nostra sensibilitat més profunda. Mare meva, tu. Bon dia, Marc Puga.
1: Mare meva. Bon dia!
0: I què faria jo
1: without you? Mira, t'anava a dir el mateix, és que ens llegim la ment.
0: Què faria?
1: Què faria?
0: Potser hem anat a lo fàcil.
1: També és veritat. No era molt complicat dir el mateix. No.
0: Però t'he de dir, mira, ara que s'acaba la temporada, t'he de dir que estic molt content d'aquest fitxatge que vaig fer ara fa un any.
1: Sí.
0: I que crec que som bons companys i fem bona ràdio.
1: Jo també ho penso. Ja estic molt feliç d'haver vingut aquí, del canvi que vaig fer, perquè va ser un canvi, de la vida.
0: Home, al Matina Codina la gent ha de saber que també és intens.
1: Sí.
0: És intens.
1: Molt. Hem passat moments de tot.
0: És sacrificat.
1: Però ha sigut molt bonic. I el balanç és positiu.
0: Molt positiu.
1: És molt bo.
0: Molt positiu. I hem agafat una embranzida per la temporada que ve, que els oients d'aquesta hora i de tot el programa que es preparin,
1: Mira, jo...
0: Per l'any que ve serà una locura.
1: Jo havia estat a feines on havia plorat, i havia plorat molt, i dies seguits. I una vegada una persona em va dir: mai has de plorar per una feina. I aquí al Matina Codina...
0: Has plorat una mica també algun dia.
1: He tingut algun dia, però... els puc comptar amb una mà.
0: I vens content de treballar, se't nota.
1: Sí.
0: Se't nota.
1: És que aquesta setmana tinc algun finde d'aquests de no fer res, que a mi se'm passen llargs, i dic: ai, no tinc ganes de, saps, de dilluns, de tal, de veure'ls. Sí, estic contenta.
0: I aquest any pensa que només és l'aterratge. L'any que ve és l'any de gaudir-ho, de passar-ho teta.
1: L'any que ve serà heavy,
0: Escolta'm, 6:45 del matí, bon dia a Catalunya.
1: Bon dia a tothom.
0: No sabem a quanta gent estem parlant ara mateix, però gràcies per triar-nos.
1: Gràcies.
0: I com sempre, doncs, us il·lustrem amb les principals efemèrides del dia. Començarem amb una cançoneta.
2: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: M'encanta aquesta cançó. Per si algú no ho sap, avui, 2 de juliol, portem la meitat de l'any. O sigui, estem justament el que jo diria com l'equador, no?
0: Ah, deixa'm dir una cosa sobre això. Deixa'm dir una cosa. Que aquest dissabte punxo a Banyoles a la nit, a partir de les 12 de la nit, la festa del mig any.
1: Mira, veus?
0: I celebren això, fan el raïm i tot. Com per atraure bons desitjos de cara a la segona part de l'any 2026.
1: Ola, pues això m'agrada, no ho he fet mai, ho hauria de fer.
0: Sí, que la gent compri entrades, que en queda encara alguna, però hi haurà grups de música, DJ que sóc jo, i tothom a Banyoles, al Pla de l'Estany.
1: I on les podem comprar?
0: Ens ho passarem superbé. Doncs mira, no ho sé.
1: Ah, a la web, Banyoles, Pla de l'Estany, sortirà alguna cosa.
0: Ahir ho vaig compartir al meu Instagram.
1: Ah, doncs aneu a Més Codina.
0: A les stories, allà trobareu la informació, i si no, busqueu la festa del mitjany Banyoles i segur que us surt.
1: Mig any. Un any que té 365 dies i direu: jo, la meitat què és? Doncs 182 i mig, més o menys. Per tant, és com entre l'1 i 2 de juliol, depèn cau, segons els dies que tenim.
0: De moment, aquest mig any, bon balanç.
1: Avui fa 26 anys de l'estrena d'aquest videoclip de Leire, de Hear Me Tonight, un èxit que es va fer molt famós i avui encara l'escoltem i encara el recordem.
0: Tremendo hit, RAC 105.
1: Feia molt de temps que escoltava el supermercat de Lil Davi, i és que el 2 de juliol del 1962 s'obria el primer supermercat a Arkansas.
0: Recordem que la gent, literalment, darrerament, amb aquella tendència viral de portar un meló, una síndria, la pinya al revés, la gent lligava al supermercat.
1: Imagina't. I escoltem En el cotxe d'Aitana, perquè avui fa 20 anys del carnet per punts. 9 de cada 10 conductors mantenen els 12 punts originals, però són 350.000 persones les que han perdut el carnet en algun moment.
0: Sí,
1: és heavy.
0: No vull parlar d'aquest tema.
1: No
0: en vull parlar. Escolta'm, però se'n poden arribar a tenir 15, no?, de punts, si no comets cap imprudència i tal.
1: Sí. Però la gent els perd.
0: Tu els tens tots, perquè tu, entre altres coses, condueixes poquíssim.
1: Entre que ara ja condueixo poc. Jo he conduït molt, moltíssim. I quan he conduït molt, mai m'han tret punts, però jo soc molt, molt, molt prudent a la carretera. Molt.
0: Doncs escolta'm, 20 anys, avui fa del carnet per punts.
1: Home, segur que us sona aquesta banda sonora d'ET, i és que avui és el Dia Internacional dels OVNIs. No sé si has vist alguna
0: no,
1: vegada. No, eh? Va,
0: no.
1: Doncs passem.
0: Jo el que veig són extraterrestres que hi ha aquí al Matina Codina amb aquests companys que tenim. Anem als aniversaris ja.
1: Som-hi.
0: Bé, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, avui l'actriu Margot Robbie, de Barbie, entre moltes d'altres, fa 36 anys. Aquest O ha sigut de com m'agrada la Margot Robbie.
0: Enamoradíssim, perdó.
1: Aquesta segur que també t'agrada. Ella és l'actriu Lindsay Lohan, de Xiques Males, entre d'altres, que avui en fa 40,
0: i
1: també.
0: És bastant mala, la Lindsay Lohan. Mala. Té un passat una mica negre.
1: El guionista, humorista, productor Larry David en fa 79. L'escriptora Najat El Hajmi en fa 47. I anirem amb

0: Jo vaig entrevistar Beret fa 2 anys.
1: I què, bé?
0: Sí, o sigui, ara no, amb aquesta notícia que he donat queda malament, però sí, va ser molt maco.
1: No et va agradir, no et va agradir.
0: Home, no, no, gràcies a Déu, no.
1: Vinga, què més?
0: I ara... No. Ara és molt gros. És molt gros. L'actriu Ashley Tisley...
1: Tisley,
0: mai ho he sabut dir, i mira que m'agrada, eh? Que és la Sharpay de High School Musical, fa 41 anys!

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
2: Gràcies, Trapella. Fins després. Marc Puga avui s'ha tornat a superar amb el hit per sortir del llit,
3: que ara
2: li estava dient fora d'antena mentre parlava el Ferran. Dic, estem segurs de posar això a RAC 105?
3: De tant en quan surt aquesta Marc Puga Hortera, ja ho saps. I avui és un dia d'aquests, Ernest, des que jo vull ballar, celebrar la vida.
2: Jo cada dia pateixo quan destapo el hit per sortir del llit.
3: Mira, poso-la amb el foc, que més d'una ens escriu dient, uau, gràcies.
2: Doncs vinga, fem una crida a les reaccions dels oients.
4: 608-71-7141.
3: Vull celebrar la vida. Avui que balleu des del cotxe, des de casa on estigueu, m'ho puc permetre perquè és estiu i, a més, les meves analítiques han sortit bé. Posa-la, és la Billie

0: aquest programa no para de donar-me lliçons de vida. Mira, a la reunió de l'altre dia del programa, els meus companys em van dir: Ernest, t'has de relaxar. Tu has, de venir a passar bé, perquè és veritat que la pressió a vegades et fa una mala jugada, una mala passada, no?
1: Sí.
0: I l'audiència s'ho està passant molt bé amb Juan Luis Guerra, què vols que et digui?
1: Estic flipant perquè tots els missatges són bons.
0: Llegim missatges, què t'està dient la gent, Mar?
1: No, de veritat, a més, bon dia, Mar, grandíssim Juan Luis Guerra, una abraçada, felicitats pel programa, temazo, avui super cançó, Mar, ets una crack. Uau, Juan Luis Guerra, sí. Ens envien un gif ballant, toma ja la bilirrubina, m'has fet ballar de bon matí. Ens han enviat àudios també, no sé si el vols posar.
0: Sí, en tinc
1: per aquí. Vinga, va.
0: Hola, bon dia.
2: Temazo, molt bé, Bartuga. Ei. Soy ara un avanç de l'electrolatino. Boníssim, boníssim. Matina, codina, bon dia a tothom.
0: Vinga,
1: bon
0: un petonet, més missatges, va.
3: Ei, bon dia, matinero. Molt bé per aquest hit, per sortir d'allí. Comencem el dia amb força. Vinga, que estem a dijous. Felicitats pel programa, un petonet.
1: Que bé. A mi em fa feliç i feliç a la gent.
0: Escolta, recomaneu el Matina, codina a tothom perquè veig que realment som un revulsiu anímic. Sí? Tenim un missatge del Miquel de Girona que diu: alhora és un trullo i alhora et desperta. 50%, 50%, eh? Què més, què més?
1: Gràcies a tothom, perquè a mi aquests missatges em fan molt feliç.

0: ha trucat la Carmen de Castellà del Vallès, també ha trucat, ha dit que... No, no, que estava... Diu, m'ha donat un subidon a la cançó.
1: Veus? Que monos. Pugats la millor, gràcies, boníssim. Jo, gràcies a vosaltres.
0: No, no, m'has fet ballar de bon matí, sí, sí. Mar, ets una crack.
1: Ai, ai, ai.
0: Avui supercançó, temazo.
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Grandíssim Juan Luis Guerra. No, no, realment moltes reaccions. Us estimo. Escolta'm, va, què diuen els astres?
1: Va,
0: què diuen
1: els astres?
0: Tindrà sort avui la nostra audiència o no?
1: Mira, avui parlarem dels Sagitaris, que avui diu que la fortuna sembla haver-te reservat un seient a primera fila. És un dia ideal per provar alguna cosa nova, fer una proposta o acceptar una invitació inesperada. Si ets peix, els peixos, la vostra sensibilitat estarà a la vostra brúixola. Què vol dir? Que una intuïció encertada o una coincidència curiosa us pot portar exactament on necessiteu ser avui. Confia en les petites senyals. I per acabar els Capricorns, avui els vostres esforços començaran a donar resultats. Potser no és un cop de sort espectacular, però sí una d'aquelles victòries que fan somriure i pensar ha valgut la pena l'esforç.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu, per favor, i als oients.
0: Matina Codina, un programa que et fa pujar la bilirrubina.
1: Ah!
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure. A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
5: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
6: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
8: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Per trobar bona música...
12: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
13: Sí, Locarti.
14: Mi penya del RAC 105.
15: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
16: Família de RAC 105.
17: Som els Catarres.
18: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
19: Som els Tiets.
20: Sóc el Migui Núñez.
21: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
22: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
23: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
24: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
25: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
26: no cal creuar mig món.
27: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
28: Un petó i una abraçada, família.
29: Un petonet de part de tots, sí.
30: Això és RAC 105.
31: Un besinho.
32: A RAC 105.
33: Merci, besito.
34: RAC 105.
35: Sempre apostant per la música en català.
0: Nosaltres no anem a 100, anem a 105. Per hora. Mira, són les 7 en punt d'aquest 2 de juliol. Bon dia, Catalunya, i bon dia, Sergi Ferrer.
36: Bon dia a tu, Ernest, que mai t'ho dic, tio. Bon dia.
0: Bon dia. Bon dia a l'Alillo.
36: Hola, què tal? Bon
0: Sant dia. Ferraro, tenir-te aquí a les 7 del matí. Després del que va passar
36: no
0: ahir.
36: Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Bé, pels que us ho vau perdre, ahir l'Alillo va arribar a 7:45, quan la seva hora habitual d'arribada és una hora i mitja abans, aproximadament.
36: Sí, perquè portava un cotxe elèctric i em vaig quedar a un metre i mig de la connexió sense bateria. Ja.
37: A Instagram encara teniu la foto, si voleu.
36: Sí. Com explica la història?
37: No,
0: però és Mr. Bean. Vas tenir un dia de molts obstacles i molts esculls per superar.
36: Ho vaig passar molt malament, vaig suar molt, eh? Vaig suar molt.
37: Més, no fa calor al pàrquing,
0: Que sapigueu que encara té la sogra a casa, però ella ha agafat els trastos i ha marxat a Barcelona amb l'excusa d'una feina que té.
36: Sí. Estic a casa dels meus pares.
1: Que bien lo pasemos anoche, ah. Alan, bandido, la whiskería, sí. ¿T'acuerdas, eh?
36: Sí, que m'acuerdo.
1: No había quien lo sacara, yo, Alan, que mañana te levantas temprano. I el tío estaba ahí que no se levantaba.
36: Aquesta nit he dormit al meu llit d'adolescent.
1: Bandido, conmigo, que hemos dormido los dos, eh?
36: Que encara hi ha la consola, o sigui, no la consola, no, una, no un videojoc, sinó el... Sí,
2: el
36: moble per aguantar un VHS i una tele de tub.
2: Hòstia, de les gordotes, mira, que tenien cul.
0: Sí, sí, sí. Aquesta és una pregunta que un dia podem fer. Què conserves encara a la teva habitació d'adolescent? Tots la tenim a casa dels nostres pares.
2: Ostres! Els meus pares van considerar, en el mateix moment en què jo tancava la porta per fora marxant, ja ho van omplir de merda, de roba, de trastos...
0: Encara no havies tancat la porta?
2: Vaig tornar...
0: Ja va ser el magatzem, no? Sí, aquest tio no torna, van pensar, aquest tio no torna.
2: I que equivocats estaven, Ernest!
0: Xavi Cazorla, molt bon dia, eh?
3: Hola!
0: Saps que la Marc Puc ha posat la bilirubin abans de les 7 del matí?
3: Ja?
0: Sí, sí.
3: No, però mira el mòbil del programa, ni un missatge dolent. Tothom superfeliç, veient la bilirubina.
1: Molt bé, clar que sí.
4: Hola. Y muchísimos bon mensajes, hay muchísimos oyentes a estas horas ya enviando cositas.
1: Sí,
4: cositas,
1: sí.
0: Escolta'm una cosa, avui tenim

0: A veure, el premi que podeu guanyar avui és estrany, però és brutal. Tenim una entrada doble per anar aquest dissabte, 4 de juliol, al Village del Tour de França Grande Part 2026 a Barcelona, per viure de ben a prop la sortida de la primera etapa del Tour.
1: Adéu, visca,
0: a veure, el Village, ben bé, què és, el Village?
2: El Village
1: bueno, és més el pijerío.
3: Estan els rics. Val, on estàs bé allà, tens càtering, tens bones vistes, tens aires, tranquils.
0: Potser hi haurà el president, no? President, bon dia.
2: Allà estarem molt de gent important, per donar la benvinguda a tots els ciclistes i els deportistes que vinguin al...
4: Però també hi haurà gent guai, no us preocupeu.
3: Sí, amb aquest ànim.
0: He flipat i ho he passat pel grup del programa. Sergi, si pots obrir la notícia, que es veu que Andrés Iniesta té un equip de...
2: Sí, tengo un equipo que además es de Israel. Que buen momento ahora para enmerdarse con esa gente.
0: A veure, podem explicar una mica? Jo no sabia que havies invertit en un equip de ciclisme.
2: Estoy diversificando bastante lo que son los negocios.
4: Quan vegis Iniesta al Matina, que no tens més dades, segueixo jo. Continua, explica.
2: Ya, cuando quieras te cedo la conexión.
4: Vale. L'equip és NSN Cycling Team. NSN són les sigles de Never Say Never.
0: Oh! Autosuperació.
4: Mai diguis mai, pels que heu anat a la concertada. I es veu que és propietat d'un fons d'inversió hispano-suís, però sí que és veritat que l'any passat, no sé si recordeu, que hi va haver molta polèmica en alguns trams de la Volta Ciclista a Espanya i a Catalunya, perquè hi havia un equip israelí, Israel Premier Tech, i la gent anava a boicotejar-los perquè estàvem en plena bombardeig de Gaza, genocidi, i la gent anava i interrompia el Tour.
1: És veritat.
4: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta. No
2: Andrés,
4: tot, però Andrés, tenia participació.
2: Ha dicho Andrés.
4: Bueno, porque en catalán es Andrés, que significa ordenado.
2: Vale.
4: I li han canviat el nom perquè la gent com és tonta, no sabran que són els mateixos.
0: I això ho explica La Vanguardia?
4: Tot això ho explica... No, La Vanguardia no, jo llegeixo tot internet.
5: Si l'equip és de l'Iniesta, la cosa canvia. Això ho canvia tot.
0: Esperem que els corredors tinguin més sang que ell, no? Perquè si no, a la primera pujada ja...
1: A mi m'agrada la tele quan posa TT de la curs. No, com a primer li diuen TT de la curs.
0: Andrés Iniesta, que té pinta que... Que encara va amb rodetes, no? En bicicleta, per això.
2: Sí, estamos acabando de aprender.
1: La mateixa actitud, no? Pedalant.
0: Sí.
2: Bueno, con esa constancia y la alegría que me caracteriza.
5: Claro que sí, vamos, Iniesta de España.
4: Iniesta de mi vida.
0: A veure, ràpidament, si voleu guanyar aquesta experiència d'anar al Village a la sortida del Tour de França 2026, ens heu d'enviar un àudio al 608-717-141.
5: 608-717-141.
0: I vam estar molt encertats ahir a la reunió amb la pregunta.
3: Sí,
0: que és,
3: realment.
0: Què se't fa una muntanya?
3: Oh, que bona!
0: Què se't fa una muntanya? Digue'ns-ho, aquella cosa que et fa molta mandra, que et costa molt. Jo he explicat la burocràcia. Jo he dit aquest matí la burocràcia. Per cert, que RAC 105 i RAC 1 som mitjans oficials del Tour de França Grande Part 2026.
4: Sí?
0: I he de donar un consell. O sigui, com a ràdio oficial del Tour de França, hem de dir que si seguiu la cursa a peu de carretera, heu de respectar les normes de seguretat, president. No travessar la calçada quan passin els ciclistes, que hi ha algun boig que a vegades ho fa. Sí. Sembla una obvietat, però no, eh?
3: No, sí.
0: Què més? Vigilar els infants i els animals de companyia, el típic gos que arriba al Tour de França, tot el pelotón.
4: Sí. Gos que borda les bicicletes.
0: Sí.
6: I va perseguint-les durant 350 quilòmetres.
4: Només hi ha 800 bicicletes.
0: I que gaudeixis el Tour amb responsabilitat, la qual cosa vol dir no portis unes birres allà, entens, i les tiris al mig de la carretera, perquè la seguretat, companys, és cosa de tothom, com el govern, que és de tothom, president.
4: Sí. Abans no, ara ja sí.
2: Abans hi ha un govern estrany, ara no. Diem adéu amb la maneta a l'Infopuga d'avui.
3: Adéu!
0: Fins demà! 608-717-141, què se't fa una muntanya, va!

0: em sento a Eivissa, companys, eh? Amb aquest house-ete francès. Sergi, jo sé que els francesos no et cauen bé, però aquest DJ és bo.
1: Sí, hi ha notables excepcions com aquest i algun altre.
0: És que els francesos són bons amb el tema dels croissants i amb el tema de la música electrònica, deixa'm dir. 7 i 8 del matí.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Fem zàping.
3: El matí a Codina és l'hora de fer zàping.
0: Devem començar a Cazorla per l'Esport 3, no? Perquè veig que el primer tall és de la porta i ahir això es va emetre en directe per Esport 3.
4: Sí.
5: A veure què vaig dir.
4: Doncs ahir, president, bàsicament, vas dir que tornaves a ser president del Barça. Ahir és el dia oficial de tornar a ser president del Barça.
5: Ja torno a ser president!
4: Ara! Sí, va.
5: A part, ajuste. Ho has fet molt bé. Ja has dit butxorn i ja ho has fet tot.
4: Sí, butxorn i...
1: I l'himne aquell que va cantar,
4: Va cantar l'himne i va enviar una salutació a Emiliano Chapata.
0: Chapata amb fuet.
5: Molt bé. A mi que ho
4: és bona gent. Ojo que ahir va dir al Món RAC1 que li agradaria molt ser president, eh?
5: No fotis!
4: Però quan tu pleguis.
5: M'està fotent al llit.
4: No, quan tu pleguis. Quan tu pleguis.
5: Mira cap aquí,
0: com si fos un gos.
4: Sí, bueno, més o menys. Va parlar a la porta de Julián Álvarez, va dir que no l'esperaran tota la vida, i també li va fotre uns palets al Madrid, també.
6: El que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen amb transformar-se en societat anònima, com el tema de que no hi haurà música i encara no sabran, no saben on hauran d'aparcar.
0: Ui, molt bé.
1: Fàstic, que faci d'una vegada ja, porta 10 anys amb un poll al coll.
5: Ho fa quan vol. Jo m'estic resolent.
0: A veure, això és la papada, fa aquesta mena de caixa toràcica. Llavors ressona una mica tot.
5: El que passa és que el Marius té aquesta espècie de mullader que tant amb les seves coses...
0: Per tant, sembla que continua la beligerància institucional, no? Entre el Barça i el Madrid no es cosiran les ferides a Cazorla, segons el que es pugui veure.
4: No, a veure, és el paper que han d'adoptar els dos ara, d'hostiar-se públicament, també.
1: Clar.
4: Van anar de la maneta i quan ja d'allò van dir, doncs ara començarem a hostiar-nos.
1: Olé! I que viva Chapata!
4: Hem de parlar del Mundial de Futbol, perquè fa una estona hem conegut a l'apassionant Estats Units 2, Bòsnia Herzegovina 0.
1: Partidàs.
4: Ja hem estat amb la Mar parlant molt pendents d'aquest partit de feia molts dies.
7: Sí, hem estat comentant.
4: Sí, també s'ha classificat Bèlgica, s'ha classificat Anglaterra, i ahir va haver-hi un partit que va ser el Mèxic-Equador, que es veu que van acabar bastant a pals, o sigui, per ser països que en teoria són com amics i
1: són
4: tal.
1: Són col·legues.
4: Pues no.
8: Són com amics,
4: Són com amics.
8: Anàlisi geopolític.
4: És aquest. Ara
0: no,
4: és a la tertúlia
0: no
4: del Basté.
0: Que avui en dia ja és celebrable.
4: Ja és molt. Sí. Doncs va guanyar Mèxic i al final del partit li van preguntar a Javier Aguirre, què, com estàs tu, com ho portes tot això? I el tio, que és aquell que fa molts anys va dir allò d'un bueno, un whisky i a dormir, doncs està obsessionat amb el whisky.
9: Acabas de ser otra vez abuelo. ¿Qué más te falta ahorita en la vida?
10: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un ragabulín. Es lo único que me falta, hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
11: Bueno, un whisky a dormir.
0: És que a vegades trobes la felicitat en les petites coses. Ha dit que el whisky és cortito. Però si vas fent whiskies cortitos, se t'acaba el whisky, que és el que havia passat a l'habitació de l'hotel.
1: Això anava a dir, se m'ha acabat, com seria l'ampolla?
11: Però si siendo mexicano te debería tomar tequila, güey, ándele, no está haciendo gracia.
1: ¡Qué bueno!
7: Estaba pensando en l'accending, ¿no?
12: Hemos dejado solo para que hicieras el ridículo.
11: Gracias.
1: Són moltes capes de fer, formiga mexicana.
0: Per cert, avui juga Espanya a les 9 del vespre contra Àustria.
12: Ahí vamos a meter un meneo.
13: Vaya tela, vamos a estar pendientes ahí con la roja.
12: ¡Claro, coño! Por Manolo del Bombo, que está muerto.
1: Tampoco ha hecho gracia.
0: Acabem amb una història brutal.
4: Estranya, la notícia estranya i la notícia Made in Spain una mica del dia. Resulta que va haver-hi un quadre a Sevilla de Sorolla, del pintor Sorolla, que es va perdre. O van denunciar-lo com a robat. Un quadre valorat en 150.000 euros. Resulta que aquest quadre no era a Sevilla, sinó que era a Múrcia. Per què? Una banda perillosa que està especialitzada en robar quadres? Sí. No, un senyor que se'l va trobar en un contenidor.
0: Ostres!
4: Se'l va trobar al carrer, allò, entre un contenidor i un test, una planta, se'l va trobar allà i va dir, doncs jo me l'enduc. I el van entrevistar i ha explicat per què se'l va endur i sobretot pel motiu que em fa molta gràcia.
8: unos chicos venían con un cuadro en la mano y justo al volver la calle lo dejaron caer al lado de un macetero. Y yo, como vi que lo tiraron allí, pues lo cogí, porque me gustó mucho el marco, no me fijé en la pintura. Me gustó el marco y digo, me lo llevo. Wow. Cuando llegué aquí a Murcia, pone Sorolla. Total, que a través de la inteligencia artificial vi que ponía que valía mucho dinero. Y sí que es verdad que yo llamé a una casa de subasta y me dijeron que el cuadro, lo que estaba tasado en un dineral, que se podía subastar. Y digo, coñé. Digo, pues entonces esto ya es bueno. Y cuando llegué aquí a Murcia, eran las 7 y algo, me salta en el móvil que están buscando un cuadro que ha sido robado en Sevilla. Y automáticamente llamé a la policía y dije, usted, este cuadro ha sido robado, este cuadro estaba tirado en la calle.
14: Antes de enterarme del robo, supuesto yo, si me daban dinero, pues claro, si no, yo la casa la tengo que vender porque estoy en el paro, no puedo pagar la letra. Pues pensé, pues lo vendo, si vale tanto y me compro una casa. Ya no, una vez que ya me enteré que el cuadro era robado y que estaban buscándolo, automáticamente me llamé a la policía, porque si no, ahí no se entera ni el tato que yo tengo el cuadro.
11: Pues buenísima que esta historia.
4: Oh, qué bo. Hòstia. S'ha dit que el Marc és molt guapo, eh? El Marc del quadre,
0: sí.
4: Jo l'he vist així daurat, així amb uns matisos, unes coses que jo me l'hagués agafat.
1: Visqui la pintura. Ja que l'ha tornat, almenys el Marc, deixeu-li.
11: Però com sí. Tornes un Sorolla que t'has trobat a les escombraries? O sigui, jo soc molt partidari.
4: Estava al carrer, es veu que estaven fent com una mudança, alguna cosa, i van deixar allà al carrer.
0: Propietari es veu que el propietari fent un trasllat segurament se li va oblidar allà.
4: Sí. Bueno, a la gent que feia la mudança haurien dit, això deixem aquí ja.
11: Jo soc partidari de tornar-ho tot, però si és a les escombraries directament... I és un Sorolla?
4: 150.000 euros, està valorada. Hòstia. La cosa aquesta, i estava allà tirada al carrer, i el tio volia el Marc, i a més el senyor ha dit que està a l'atur i que ha hagut de vendre el seu pis perquè no té diners, o sigui, el tio a més és que és un rat.
0: Es veu que el propietari original de Sevilla oferia una recompensa, però no va concretar. I aquest senyor de moment no té notícies de què és el que... Es veu que el propietari ha dit, t'enviaremos un detallito. Pronostico, espatlla de pernil, no ibèric.
1: No.
4: Uf.
1: I al Marc Serrat. Tampoc li deixaran que se'l quedi. Jo el que sempre penso en aquestes coses és, vale, me'l trobo, descobreixo que val 150.000 euros. Ja. Què faig? Jo, a on el porto?
0: Jo sempre soc tan mal pensat que penso, és una càmera oculta...
1: Sí, saps?
0: Jo,
11: estan fent el seguiment.
0: M'estan posant un parany i tal. Jo el tornaria per por, i el xat, no per ganes.
4: El ChatGPT dient que és Sorolla i val 150.000 euros, tu dient-li, no, va, en sèrio, va, vaig a pagar la...
1: Però on el portes a vendre?
0: El tio, abans de trucar a la policia, va trucar a una casa de subhastes.
4: Sí.
0: Molt intel·ligent, el tio.
11: Aquesta és la gran mentida de l'art. Que fixa't, hi havia un Sorolla a la brossa i se'l van quedar pel Marc. És una merda.
0: És un quart de vuit, ho hem de deixar aquí, Cazorla. Moltes gràcies.
4: No, de res.
15: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
16: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
17: Matina, codina.
16: Un programa fet per persones de carn i ossos.
17: Felicitats pel programa.
18: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
20: Sona bé.
19: 4,3 litres de consum al 100.
20: Sona Qashqai e-Power.
19: I el 0% TAE.
20: Sona que estreno Nissan.
19: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
22: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
23: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
22: A més, té un 98% de carn.
23: És natural que es noti, oi?
22: Doncs sí, natural.
23: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
24: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això.
25: Movistar ProSegur Alarmes.
2: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
21: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
2: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
3: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
5: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Doncs una cançó a mig camí entre el pop i el house, eh? Déu-n'hi-do, la fortuna, una col·laboració pràcticament inimaginable que ens ha sorprès i ens ha agradat, òbviament. Madonna i Sabrina Carpenter, de la reina a la futura reina del pop. Bring Your Love, és com es diu aquesta referència.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Estan trucant l'Oriol.
2: Sí?
0: Oriol, estàs escoltant RAC 105 o no, tio?
2: Hòstia, no, tio. Piqueu RAC 105.
0: Vale, què collons estàveu escoltant, aviam?
2: Aquí estaven escoltant Digital Hits, imagina't.
0: Ah, molt bé. D'on ets, Oriol?
2: Jo del Cuber.
0: Ah, val. Vale. Ara baixeu la ràdio, nens, perquè si no hi ha una... A veure, d'entrada, la Núria, que deu ser la teva parella, entenc, Oriol?
2: Sí.
0: Ens ha mentit perquè ens ha dit que cada dia escoltaves el Matina Codina mentre anaves cap al curro. Llavors, avui t'hem enganxat, eh?
2: Pues sí.
0: Escolta'm, tu te'n recordes que avui és el teu aniversari o no, Oriol?
2: I tant.
0: Doncs per molts anys! No, és bàsicament que la Núria ens ha dit que ets una mica despistadot.
2: Una mica què?
0: Despistadot.
2: No, i ara?
0: No.
3: Va, pinta que...
0: Escolta, i a què et dediques, tu?
2: Jo treballo de soldador.
4: Ai, que bien, seguro que estás buenísimo. Claro, pues está muy fuerte.
0: Molt bé, i què et toca soldar aquest matí? Ho tens clar ja o no?
2: No, avui no
0: t'ha fet
2: soldar massa
0: coses. Bueno, doncs escolta'm, res. Celebra el dia un petonet de part del Matina Codina. Baixeu la ràdio, hòstia, que sempre tal, això.
3: Valent!
0: un petó i a celebrar-ho. Diu que t'estima molt i que li encantaria celebrar aquest i molts més anys al teu costat.
3: Ostres.
0: M'has vist, que maco?
2: Moltes gràcies.
0: Li vols dir alguna cosa a la Núria o no?
2: Jo també l'estimo molt.
0: Vale, molt bé. Un discurs molt elaborat, Oriol.
2: Exacte.
0: 50 euros per tu i tota la família per gastar a Montse Interiors i feu el favor d'escoltar el puto Matina Codina. Vale.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, gràcies. Si voleu encarregar una trucada, desperta @rac105.cat, 7 minuts i 2 quarts de 8. Què et fa riure, Mainat?
3: Estic rient amb delay, com ell, s'acopla.
0: Ja.
3: És bona.
1: A Montse Interiors som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preus sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors.
5: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Un petó a tots els que esteu solitos en el cotxe bailando la gitana, aquesta cançó fantàstica, 4 minuts, 2 quarts de 8. Anem a saber quin temps farà.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: A veure, una mica de xordó, una mica de xafogó, també vent del nord avui, sí. Abel Caral, expliquem-ho als oients. Va, endavant.
2: Sí, es manté aquesta calor intensa, però també aquest vent del nord, tramuntant a l'Empordà, la més intensa al nord de l'Alt Empordà, que fa que la mar estigui bastant alterada, eh? Compte, la Costa Brava, sobretot el Cap de Begur cap al nord, onades de 2 metres, 2 metres i mig.
3: Hola, Déu-n'hi-do.
0: No seria un dia per anar a fer brassa, avui.
2: No seria un dia per anar a fer brassa. El rest del litoral, de mig metre a un metre. I calor, sobretot a l'interior, de 32 a 35, 36 graus.
0: Carai.
2: Però sí que, com va passar ahir, també a la Costa Daurada, a causa justament del mestral, que també tindrem al sud del país, moderat, més fort al matí que a la tarda, doncs aquest vent de mestral arriba rescalfat al litoral, i a Tarragona ahir es va arribar als 37 graus, Tarragona ciutat, i avui pot tornar a passar. Per tant, no parlem del Priorat o de la Vinebre, de la Ribera d'Ebre, no, parlem també del litoral sud, on la temperatura pot passar dels 35 graus i sense precipitacions.
4: Jo vull parlar amb l'Abel.
2: Sí,
4: Abel, sí, perquè jo aquest matí he sortit de casa i refrescava una mica, m'he posat molt contenta, sí. Estava a 22 graus i dic, ah, què ha passat?
0: Mira-la.
4: Imagina't, obro,
2: 22 graus.
4: He obert el temps de l'iPhone,
2: val?
4: I a mi em posa de hoy a sábado, que viene no l'otro, o sigui, dues setmanes vista, que les mínimes són de 22-24 i les màximes de 30-31.
3: Que falta de respeto.
4: És real.
3: Que falta de respeto.
2: Més o menys, sí que a la costa, com acostuma a passar, però no aquests dies al litoral sud, doncs les màximes no acostumen a passar als 30-32 graus, i és això. Mínimes que et diu 22-23. Home, potser algun dia seran més altes, 22-23.
0: Sí. Bueno, sí.
2: Però sí que és cert que hi ha alguns barris de Barcelona on avui s'ha baixat a 22-23 graus, llocs on feia dies que no passaven dels, baixaven dels 25-26, i a la que baixes una mica dels 25... Escolta'm, de cop dius quina fresqueta, però continua sent temperatura alta. El cos s'acostuma ràpid a les temperatures,
4: vale,
2: i si ara baixéssim dels 20, te'n vas uns dies a dormir a Vic, per exemple.
4: Exacte.
0: I,
4: no, puc, no,
0: no hi vaig jo, que sóc de Vic, què collons he d'anar a la mar?
4: Sí, no té pinta que vagi.
2: Quina rasqueta.
0: Ho deixem aquí, nois.
4: Sí,
0: gràcies. Gràcies, no, fins després.
5: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I aquí anem d'un tema a l'altre, ja ho sabeu, eh? Ara toca informació. I no informació de servei, com seria el temps, sinó informació general, les notícies més destacades. Comencem explicant que hi ha una allau de crítiques contra el govern de Veneçuela, Xavi Pardo, per la gestió terratrèmol i les seves conseqüències.
6: Les Nacions Unides i les grans organitzacions mundials han posat el crit al cel perquè el govern de Veneçuela està monopolitzant la gestió dels recursos i diguéssim que no estan fent una massa bona feina amb la gestió d'aquesta setmana que ja portem des que hi va haver el doble terratrèmol. Ara ja hi ha quasi 2.300 morts i 6 milions de persones han perdut casa seva.
0: Bona, com tot Catalunya.
6: Són xifres molt, molt importants. Mentrestant, a Catalunya, la policia espanyola i la Guàrdia Civil exculpen els exconsellers de Salut, Josep Maria Argimon i Alba Vergés, dels retards en la vacunació del Covid. Ahir, en el judici contra Argimon i Vergés, van declarar els caps policials i van defensar els exconsellers. Van dir que hi havia bona coordinació amb el govern. Per tant, s'està fent una mica enrere. Tots dos s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació. Veurem com acaben. Encara falta dies perquè tots dos declarin en aquest judici. I Vito Quiles assegura que avui anirà voluntàriament a comissaria per entregar-se a la justícia. Això després que ahir un jutge ordenés la seva detenció. La policia fins ara no l'ha trobat. Es va presentar al mitjà de comunicació on treballa, però no li van trobar. De moment no se sap en concret per què s'ha ordenat aquesta detenció o amb quina de les causes en què està amardat Vito Quiles estaria relacionada aquesta ordre de detenció.
0: Sí, que és veritat que l'ordre de detenció surt una mica després d'aquell conflicte que va tenir amb la dona del president Pedro Sánchez, sí, la Begoña Gómez, no?
6: Però té altres causes, sí, obertes també per assetjament, etc. Per tant, podria estar relacionat amb alguna altra causa.
0: Doncs que l'enganxi.
6: No sabem quin és exactament el que ha motivat aquest ordre de detenció.
0: La cara de lluç que té, també.
7: No te metas con Vito Quiles.
6: És per detenir-lo, sí.
0: Alguna cosa més, Xavier, perdona.
6: Sí, dir-vos que a Lleida 20 persones han hagut de passar la nit a l'hospital després de l'accident d'autobús que ha deixat una quarantena de ferits. I a Barcelona, avui torna a ser un dia complicat per la mobilitat. Es presenten els equips del Tour de França a la Sagrada Família i això ja obliga avui a tallar un bon grapat de carrers dels districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc.
0: Doncs tothom a casa confinat. Gràcies, Xavi Pardo, fins després.
6: A vosaltres, guapíssim. Adéu.
3: Matina Codina, l'únic programa que...
8: Bon dia, matiners i matinoves, ja tornem a estar aquí.
3: Fins que surts de la dutxa.
9: Ui, a casa amb un mac.
3: Amb Ernest Codina.
10: Rec 105 Barcelona.
11: Energia. Per recórrer carreteres infinites.
12: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
14: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bono, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
13: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
15: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
16: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
15: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
16: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
15: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
17: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai...
20: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovsky, la companyia de dansa Mal Pelo i molt més.
21: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: posant-se romàntic.
1: Oh, que bona, eh?
0: 9 minuts i mig i les 8 del matí.
2: Estrena el juliol a Marineland Catalunya. Només aquest dissabte 4 i diumenge 5 de juliol gaudeix d'un 30% de descompte

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Era ya con buenos pechos.
2: Bro, bro.
3: Calla, Santiago.
4: Ah, no, es no. La...
1: Mar, claro que sí, que esté a favor mío, eso me gusta.
4: No, que no. Era eso la primera parte de la frase.
5: Está un poquito despistadilla, despistadilla.
6: Venga, mujer pechugona, venga.
7: Mar, estás lenta.
4: No, sí, estic lenta. Bueno, hi ha dies que vinc més tal, que em costa una mica més. I el Santiago és que a mi hi ha un problema, perquè diu barbaritat.
3: T'ha seduït.
4: No, home, no m'ha seduït, però em cau bé.
7: És el típic patxa que cau bé.
4: Es que cau bé aquest senyor.
1: Que la madre y yo somos amigos. Que
4: sí, somos amigos, sí. I clar, a mi pues, a vegades diu coses i ja pues, em quedo allà a la superfície. Claro.
1: Bueno, no deixem del tot aquests personatges així que exposets, no parlo de Tomàs sinó del Santiago, perquè el dia que Netflix va incorporar la pel·li de Torrente al seu catàleg, vam convidar l'amic José Luis Torrente al programa.
4: Sí.
1: I suposo que deuria venir borratxo perquè es va equivocar llegint el guió.
8: Ahora compito con Breaking Bad, Heisenberg. Te voy a enseñar a ese calvo. ¿Quién es el que manda?
1: Bueno, verás, José Luis, tú también eres calvo.
3: Sí,
8: señor Torrente, con los beneficios que de Netflix... Ah, no, espera, que esta frase no es mía.
4: Yo estaba pensando que
3: diu... Això ho diu el
9: Torrente, me ha robado la frase.
4: Qué bo.
9: Con los beneficios que saque de net...
7: Ya no fa gràcia, da igual.
8: Eso ya lo he dicho yo, te oyendo.
1: Quina sorpresa.
9: Me podrán pagar los 6.000 euros de whisky.
7: No, era pesetas.
10: Ni una vol dir ni una.
7: Jo també vull dir una frase.
4: És la mateixa.
7: Bebe 6.000 pesetas de whisky, tarrampa. Molt bé, Marta.
8: Bueno, un whisky. I a dormir.
3: A veure, jo ho entenc, perquè José Luis, bon dia, José Luis. Tu estàs acostumat a rodar pel·lícules, no? I quan us equivoqueu, talleu, no? Però que la ràdio en directe té això, no?
8: Ai, que carita brava, un poquito tonto. Intento ayudarle y al final he dicho su frase.
1: Coses que passen.
3: Vinga, va, anem amb la tercera pifia d'aquesta setmana.
1: Ahir era un dia d'aquells que tenien poques ganes de treballar i es va decidir explicar acudits i omplir el programa amb acudits.
3: Era el Dia Internacional de l'Acudit.
1: Sí, però no hi havia moltes ganes de treballar. I vam descobrir el talent que té la Mar com a contador d'acudits.
4: Pensava que era Marta. Com aquell dels dos tomàquets, no? Que es diu,
3: perdona,
7: el dos com és? A veure...
4: Era alguna cosa com de que hi ha dos tomàquets parlant i un li va l'altre i què? I diu xup, no?
7: Bueno, però et falta l'element de vigila que ve un camió. I llavors la xapa...
4: Què?
7: Sí.
8: No sé quién se puede reír, ¿no?
4: Diu, Paco, ya llevamos 50 años de matrimonio.
7: És andalús.
4: Andalús. Diu, sí, María, ¿tú crees que todavía tenemos feeling? Llavors diu, yo qué sé, me han el botiquín. Però què vol dir?
7: Bueno.
4: Jo què sé, ho diu els acudits. Avui crec que és el meu dia menys preferit de l'any. Que no sé el contrari de preferit. No sé com es
7: diria. La comunicadora, eh?
11: Mujer, píllate una baja, estàs fatal.
3: Però és un format, eh? Marc Puga intentant explicar acudits.
4: He de dir que ahir m'ho van dir de la temporada que ve. Per què no feu acudits? Avui hem rigut molt.
7: Sí, però era de tu.
4: No enteneu que ho passo fatal.
7: Era reien de tu.
4: No, ja, per això...
7: Oh. Per ir a l'hormiguero.
4: He de dir, per cert, ja que parlem d'acudits, que la Marta sap explicar acudits i s'ha fet viral a Instagram.
3: No treguis el tema.
7: S'ha fet viral, eh?
4: Que s'ha fet viral a Instagram.
7: S'ha fet viral.
4: La gent la vol veure.
7: Si veus els comentaris, Ernest, ens hem de replantejar el programa de temporada.
3: Les males notícies no me les donem.
4: L'any que ve, Mar i Marta faran acudits. Marta i Mar.
3: Cazorla, acabem amb el trenet o què?
1: Sí, totes les pífies juntetes.
3: Ho porta malament a males canyes, no?
1: Sí, a males canyes i sobretot a mata les canyes, que és el lloc de la
3: luz. Una empresa que es diu Fem la Bona, no? Tens web, Instagram...
12: Sí, femlabona.cat.
3: Fem la Bona.
13: Fem la Bona. No sé si ja matinada, per tant també es compliquen aquestes tasques de rescat.
1: Són les 2:20 allà, eh? Que fort.
3: Quin apunt, eh? Quin apunt, Sergi. Anava a dir la frase del William Wallace, però ara no me'n recordo exactament com és. Vols dir, Tolilla?
13: No, si no me'n recordo. No, però jo era de Gladiator. Algo de la libertat, no?
3: Sí.
13: Ens podran quitar...
1: Ens podran prendre... Les terres, ens podran...
13: No, si no us la sabeu, no la feu.
1: Increïble, un reportatge que vas fer. Va haver un tema que ens va...
3: La concatenació de desgràcies que... Quan et queda per anar de vacances? Et dic Ernest.
4: Avui estic molt contenta. Molt contenta.
1: Brasil.

0: guapo.
1: Aparte, la cara niña.
2: ¿Quién?
1: La cara de niña.
3: Perquè els Gypsy Kings són els ambaixadors mundials de la rumbla, de la rumba.
0: I la rumblera.
1: El mes que ve, 30 litres més de llet.
2: Ole. Ara ja es posen a ordenyar les vaques. Les...
4: Don't Look i la mescla de A2K.
5: Molt bé. Seria Y2K, no passa bé.
2: Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements.
5: És la meva preferida, eh? Confondre extremenys per excrements.
2: I que hagin de tancar la piscina.
4: S'han detectat extremenys.
5: Cazorla, gràcies pel Patina Codina.
2: Ai, Dios.
6: Això és el Matina Codina. I estem tan de moda que tenim...

0: Vinga.
1: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble... Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bonnatura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bonnatur, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Mary Shaw.
14: Matina Codina.

0: fantàstica per escoltar amb ulleres de sol i amb el braç sortit de la finestra a camí d'un destí de platja, perquè farà moltíssima calor. Aquí tenim aquesta vera de mashup del clàssic de Milky, Just the Way You Are, amb el tema de Stardust, Music Sounds Better With You. L'ideòleg d'això, a la sempre, David Guetta. 8 i 2 d'aquest dia 2 de...
1: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Benvinguts a la ràdio desperta, musical, informativa, entretinguda, talentosa. Això és el Matina Codina a RAC 105, en aquest 2 de juliol, mandrós, però també il·lusionant, perquè ja estem a prop de les vacances d'estiu, i avui farà molta calor, ha dit l'Abel Caral, la setmana que ve encara més, i avui potser la novetat és aquest vent de tramuntana i també de mestral. Farà una mica de ventet. Albert, abans ho comentàvem, un dia fantàstic per fer volar estels.
2: Exacte, fixa't, te'n vas a la platja, jo en tinc un estel de la Frozen, que és una meravella, perquè dius, mira, fixa't que alt que està. És important no embolicar-se amb el fil, perquè a vegades es fa un petit nus.
3: Sí, ja ens ho explicaràs.
0: És important. Ja, és sí. I el que és important també és, si no tens una psicomotricitat molt bona, no et fotis a primera línia de mar, que avui se t'emportaran les onades, per exemple. Segurament hi haurà bandera vermella, fem cas a aquestes coses.
2: Sí.
0: I ara,
2: no se't mulli l'estel.
0: Ara sento el part de tots els catalans i catalanes.
2: Compte no es mulli l'estel.
0: Val, sí, deixa els estels, ja! Pesat, home. A Xavi Cazorla, treu-me d'aquí. Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que tenim noves estacions de tren a Catalunya.
0: Què dius?
4: Sí.
5: Aplauso.
4: I és que resulta que fa un parell de dies es va presentar el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i el president del Consell Comarcal del Garraf, Luis García, va penjar una foto de la presentació.
3: Olé.
4: Com és un senyor gran, deu ser boomer, va fer una foto amb el mòbil de la pantalla on es projectava la xarxa ferroviària. I va dir, ui, això no es veu bé, ho passaré per la intel·ligència artificial. I què va fer la intel·ligència artificial amb el nom de les estacions? Va dir, jo em poso uns altres, que volen més. I de sobte vam descobrir en aquest tuit estacions com, en lloc de Terrassa, Tamusa. Ja no existeix la Massanet, Massanes. Ara existeix Macarel, Mastanes. Arenys de...
0: Arenys de què?
4: Arenys
3: del que vulguis,
4: del que sigui.
0: Està bé, perquè hi ha merder entre els damunt i els de mar.
4: S'ha acabat
0: el conflicte.
6: Arenys per tothom.
4: Sí. Ja no hi ha l'atur de Calol, ara hi ha l'atur de Quarel.
6: De Quarel, com l'aigua. Sí.
4: Manresa, ara és Mzarsa.
3: Mzarsa.
4: Igualada és Iguada. O, en lloc de Cambrils, Camorila.
3: Camorila.
0: Noms més exòtics.
4: Sí,
6: igual estan en castellà, allò que fan d'espanyolitzar els cartells.
4: Ah, podria ser també.
0: Déu-n'hi-do, quines coses que passen. La intel·ligència artificial, ja ho veieu, està acabant amb el món. Així, a poc a poc, lentament, amb agonia. Bon dia, Sergi Ferrer.
7: Hola.
0: A qui vols dedicar el Matina Codina?
7: A tots els que teniu pensat anar als Estats Units, perquè heu de vigilar amb les mosques.
3: Ostres! Què diu?
7: La mosca, és que em quedaria hores escoltant aquesta cançó, perdó. No s'està enfrontant a una mosca qualsevol d'aquestes que et molesta una miqueta, que se't fica a l'orella així, així, a veure com ho fa, a veure... A mort ja, vale.
0: Sí, me l'acabo de carregar, no suporto les mosques. Vale.
7: Doncs encara suportaràs menys les mosques assassines.
3: Què dius, assassines?
8: Oh, qué miedo.
7: És un insecte que ja havíem exterminat com a espècie, però ha tornat.
3: No.
7: Es tracta d'un insecte, això és real, que pon ous dins de ferides que tens al cos. Es poden fotre dins de qualsevol orifici corporal. Qualsevol és qualsevol. O d'una ferida oberta. Però el problema no és la mosca adulta.
4: Ah, no?
3: No.
7: La mosca adulta fa la seva vida, va a treballar, paga els seus impostos. El problema són les larves.
4: Ai, va!
7: Perquè et posa els ous a dins.
8: Que rico.
7: Les larves, vull dir, no els ous, en plan... Toma, sí, venga, infusió.
8: Que t'aprengui.
7: I les larves...
0: Quina imatge, la
7: comencen, infusió. Simpàstic, comencen a menjar-se't des de dins, Ernest.
3: Ah!
7: Les larves s'alimenten de tu.
0: Que mandroses les mares mosques, perquè fixeu-vos, per exemple, els ocells que les mares van a caçar i els porten al menjar allà al niu. Aquí és, jo deixo les larves a la ferida de l'Alan,
7: sí,
0: me'n vaig volant, i les larves ja es van alimentant de la pell de l'Alan.
7: De l'Alan. I la mosca abans de marxar diu, dóna-li records quan el vegis.
0: Aquest article, que em sembla que és de 20 minuts, pot ser, Sergi? O...
7: No, jo l'he tret a diferents fonts que els de RAC1 prèviament han filtrat per mi.
0: No, ho dic perquè han batejat aquestes mosques com les mosques assassines.
5: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí.
2: Quina por.
7: És veritat que el govern americà ja ha avisat que ja està treballant per esterilitzar aquestes mosques perquè no es reprodueixin, però també han dit que no tenen prou producte per totes. De manera que tapeu-vos els orificis, és el meu consell.
0: Bé, si teníem ja molts motius per evitar anar als Estats Units amb tot el que està passant, ara en teniu un de nou, Marpuga!
3: Hola!
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
3: Estic molt contenta perquè Barcelona està en un moment cultural que flipes. No, molt bèstia. Abans d'ahir vaig anar al Teatre Poliorama a veure una obra que recomano a tothom, es diu La Truita, que no de tortilla, sinó de truixa, el peix. Surt l'Emma Vilarassau. I és el millor que s'està fent a Barcelona ara mateix. Sí, aneu al Poliorama a veure La Truita, que és molt bona. I a més, estava per allà al Poliorama i em vaig trobar gent perquè estan amb els càstings de Hairspray. Clar, el nou musical d'Àngel Llàcer, en Manu Guix, que s'estrenarà el 2027 al Teatre Tívoli de Barcelona.
0: El Manu Guix et porta una maletí amb un milió d'euros cada any, amb negre o alguna cosa? Perquè
3: no,
0: parlem més del Manu Guix que del Matina Codina, pròpiament.
3: Pues perquè és notícia.
0: No,
3: el setembre del 2027 torna. Bueno, torna, no s'ha fet mai. Faran Hairspray, que serà una gran producció.
0: Sí.
3: I aquest setembre, aquest mes de setembre, aquest any,
7: és
3: 2026, d'aquí dos mesos, el Tívoli faran Mamma Mia. Oi. Clar, és que Barcelona ara mateix és la ciutat cultural del moment.
7: Entre això i el Tour de França és increïble.
0: I la Fórmula 1 i la MotoGP.
3: Mare
7: de Déu, Amèrica. I tot deixa diners.
2: Dóna-li records a l'Emma Vilarassau quan la vegi.
3: Ah, li donaré, que és mona.
0: Bé, hòstia, Lluís. I avui també hem de dir que és el dia del periodista esportiu.
7: Ostres.
0: Felicitats a tots els que llegiu la premsa esportiva i els que la feu. Aquesta data es va crear el 1995 per reconèixer la tasca dels periodistes que informen sobre el món de l'esport i promouen valors positius a la societat. Celebrem aquest dia amb Josep Pedrerol. Bon dia, Josep.
8: Vinga, música.
0: Si ja està posada la música.
8: Sí. No, esta es la tuya, ¿eh? Tienes que poner la mía, ¿no? Esto es lo que...
0: Perdona.
8: Vale, ahí estamos.
3: Ahora está en el mood.
8: Hoy es mi día, ¿no? Pues el día del periodista esportivo. Periodismo.
0: Sí, però una cosa, Josep, vull dir, tu sempre vas dient el que fas, que fas periodisme i tal, però què vols dir exactament? Quin periodisme fa Josep Pedrero?
3: Ara,
8: jo faig el periodisme de la neutralitat, ¿no?
0: Joder.
8: Chiquito jugones, no nos casamos con nadie, cada uno es de un equipo, ¿no? Donga exclusivas.
7: Yeah.
8: Lo de Mbappé, que del Madrid ho vam dir nosaltres, ¿no? El famoso tic-tac.
0: Sí, però quan dèieu tic-tac no es va fitxar al final.
7: Ja, van passar 7 anys.
8: Sí, però quin equip juga Mbappé, ara mateix?
0: Al Madrid.
8: Vale, pues ya está, vale. Punto Moca. Ha pasado, ¿no? Se murió el loco Gatti.
0: Sí, però això que té a veure amb el periodisme, ¿no? Que té a veure amb el periodisme, això.
8: Sí, ¿no? Un poquito todo, ¿no? Ser plural. Nosotros le damos voz a todos los equipos por igual. Al Madrid.
0: No és veritat.
8: Al Barça. Barça. Al Madrid, ¿no? Ja, és important, Ernest, el més important, no? Captar l'atenció dels espectadors.
0: Sí, això m'interessa, perquè realment ho aconseguiu. Com es fa això? Com es fa?
8: Bueno, pues con planos cortos, muy cortos, ¿no? Pínchame, el famoso pínchame, ¿no? Pínchame.
7: Pínchalo.
8: Un poquito más. Poquito más.
3: ¿Más?
8: L'ojo.
0: Sí, un dia se t'ha de veure una burilla, de tant que et passa
7: a costat. En el millor dels casos és una burilla.
8: Y luego los silencios, ¿no?
7: Ah.
8: Ya verás, quina cançó... Què viene ahora en Track 5?
0: Ara vindrà Mark Ronson i Amy Winehouse, Valerie.
7: Amb l'anglès que té el Pedrerol serà divertit, això.
8: Sí, vale, bueno, pues ya verás. Ponlo.
0: Ja la poso, ja?
8: No, que pongas el... Tensión, vale.
0: Val, si és que són tantes coses les que fa el Pedrerol.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Llega la música. Llega la música... Pop.
3: Quin estrès.
8: I no són artistes qualquieres.
7: Ja està amb els papers.
8: El que viene ahora...
0: No, però ara està tot Catalunya pendent.
3: Sí, sí.
0: És així.
8: Los que vienen ahora no son cualquieras, ¿vale? Susto. Sonar.
3: Mare meva.
0: Va, Josep.
8: No, iba a decir que...
0: És tardíssim.
8: Que són altos i guapos, però no és el cas, ¿no?
7: Tenim la furgon doble fila.
3: Oh.
8: Són grandes... Fantásticos. Son geniales. Avui a Rack 5. Ellos, ¿no?
0: No, ella.
3: Ella.
8: Amy Winehouse.
0: Poso ja la cançó, no? És que no, no sé.
2: Un poquito más.
0: Més tensió, encara.
6: Val la pena. Tot això ens ho tornarà la vida.
2: Amy Winehouse. No sé si sabes... La madre de Amy, Paco...
5: Hola, Josep, buenos días. La madre de Amy Winehouse es argentina.
2: ¿Es argentina? No lo sabía.
5: Sí. No, no.
2: Y Mark Ronson. Aquí está, ¿no? Vale, venga, dale, venga.
6: No, era...

0: Ai, ara em fa pena, tu, quina gran pèrdua, eh? La Amy Winehouse i la seva veu, que ressona per Catalunya gràcies a RAC 105 amb el Valerie original de The Sutons del 2006.
1: Abans de res...
0: Què diu?
1: El primer de tot, el més important...
0: Escolta'm una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
2: Oh,
0: però quan arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca una altra cosa, matineros. Toca posar cara de gaudir d'aquestes vivències amb les olives, la espanyola.
2: M'encanten.
0: Hi ha varietat per tothom, eh? Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño que piquen una mica, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxova de l'Escala.
3: Visca l'Escala!
4: Visca Catalunya!
0: I ara que estem de Mundial i avui juga Espanya a les 9 de la nit contra Àustria. Recordeu compartir els partits amb família, els amics i unes olivetes, la espanyola. I és que sense l'espanyola no hi ha aperitiu, perquè calla, home. De veritat.
5: És que és molt bon, li agrada molt la cançó.
0: La espanyola, una aceituna como ninguna. Canviem de tema.
1: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
0: Perquè aquest dissabte 4 de juliol, com ja sabeu, es fa el gran depart des de Barcelona del Tour de França. Els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes que els portarà per les carreteres catalanes. El meu poble, per exemple, Sant Miquel de Balanyà, passaran per allà, van cap a Taradell, després cap a Vic, els Pirineus, l'Alp d'Huez i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París. Avui tenim un sorteig perquè pugueu viure la sortida del Tour de França, Le Grand Depart, des de Barcelona i des del Village!
5: Oh, hola, quins VIPs!
0: Perquè puguis testimoniar des de primera fila la sortida del Tour de França des de Barcelona.
5: Wow.
0: És un regalasso. Tenim entrada doble pel Village. Claro. Què has de fer si vols guanyar aquesta entrada doble? Doncs enviar-nos un àudio al 608-717-141 i atenció a la creativitat de la pregunta, eh? I a tu, matinero, què se't fa una muntanya?
5: Oh! Oh! Que bona la pregunta!
6: Sí, senyor, és muy fuerte. ¿Yo te puedo contestar, amigo?
0: Sí, endavant, David.
6: ¿Ves que está haciendo una montaña mi musical, El Zorro?
5: Ah,
6: ¿sí? No se está contando nadie. pero no de gente, de actores. O sea, no hay ni actores, ni gente, no hay nadie. Estoy yo solo cada día en el teatro.
5: Ay, pobre.
0: Bueno, habrás de fer tots els personatges de l'auca, tu, no?
6: Claro, pero luchar con una espada contra nadie es un poquito raro.
4: Es raro, has d'anar canviant molt ràpid de plano.
6: Estoy cantando todo el rato, porque no pasa nada más que cante yo.
0: 608-71-714. Ara m'has fet pena, David. Va, missatges. Hola, bon dia.
7: Bon dia. M'agradaria participar en el sorteig. Sabeu que se'm fa a mi una muntanya? Anar a veure el futbol base, acompanyar el meu fill i veure aquells pares pesats que estan tota l'estona donant-li instruccions als altres nens.
5: Ara.
7: I que quan dius, què era això? I et diuen un fora de joc. No m'ho expliquis. No vull saber, vull morir sense saber què collons és un fora de joc.
5: Mira, l'aplaudeixo.
7: Se'm fa una muntanya.
5: Molt bé.
7: Els pares futboleros. Bravo.
5: Una dona davantera.
0: Té fusta de monologuista, eh?
5: Una meravella.
0: Que aquesta mare no li interessa el partit. Va acompanyar el nano i ja està. Clar, no li expliquis
8: una història.
9: Exactament. Estic part dels senyors aquests que van a veure els seus fills. Es pensa que són el seleccionador d'Espanya.
0: Molts d'aquests pares expresidiaris. Estan allà, són ells els que a vegades instiguen el mal rotllo entre els jugadors.
9: Hi ha baralles, eh?
0: No, perdona. Àrbitres que han hagut de plegar perquè estan amenaçats. Han hagut de canviar el cotxe 4 vegades, eh? Va, més comunicacions com aquesta. Bon dia.
10: Bon dia, matineros. Doncs, fes-se la muntanya. Fes-se la muntanya, el que es diu fes-se la muntanya. Aguantar els companys torrapilotes quan tenen el dia tontorron.
0: Sí.
10: Això és fer la muntanya. I més si no us podem escoltar vosaltres.
0: Ara. Gràcies.
10: Merci pel programa i felicitats pel programa. Sou l'hòstia.
0: Merci. Bye. El dia d'avui també, i l'àudio se li ha fet una muntanya,
4: A tots.
0: Sí.
4: Jo, a mi se'm fa una muntanya, no sé si us passa que la sensació de que a casa sempre hi ha alguna cosa a fer, no hi ha cap moment que diguis, ja està, que has de pensar en fer el dinar i si no has de pensar en anar a comprar coses pel dinar i si no has de pensar en fregar els plats després de dinar, però mentrestant el lavabo es va embrutant i quan acabes s'ha embrutat la cuina i quan acabes has de passar l'aspirador i quan acabes has de tornar a comprar i has de, ostres, la rentadora, però és que no tinc la roba planxada, però és que no tinc el detergent, he de sortir...
0: Tot s'acaba fent, relaxa't, ja està, arribes a casa, fas així... Et deixes caure al llit una estoneta.
5: Sí, ja està.
11: A mi em passa exactament igual que tu, però a sobre haig d'afegir netejar la piscina.
5: T'ho havia de dir, mira com no té.
4: La gent a casa no ho veu, però l'estic mirant malament. Que sóc radiofònic.
0: Que s'ho fa una muntanya, 608-71-741, i guanya aquestes dues, aquests passis al village de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona aquest dissabte. Per cert, que sapigueu que RAC 105 som mitjà oficial del Tour de França Gran Depart 2026. I per això ens donen la responsabilitat de dir un missatge en prime time aquí al Matina Codina, que és: si segueixes la cursa a peu de carretera, recorda respectar les normes de seguretat.
4: Claro.
0: No travessis la calçada quan passin els ciclistes. Claro, que, home, has tingut tota l'estona per travessar.
4: Claro.
0: No? Vigila els infants i els animals de companyia, el típic gos que no va lligat, no? I passa el pelotón i també el gos diu...
4: Acaba a París, el gos.
0: Exacte, sí, sí. I què més? Bueno, sí.
2: Bueno, no toca los huevos, en general.
4: Ara. El govern de tothom.
0: M'agradaria molt... Ràpid. M'agradaria molt que el missatge institucional fos aquest.
5: Ja
0: Mireu el Tour de França, però sense tocar els ulls.
5: Ah, exacte.
0: 8:21.
8: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
15: Què et passa?
16: Que no em tanca la maleta.
15: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
16: Bé, si trec uns quants banyadors...
15: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
20: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Gran Depart 2026.
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Verisure.
23: Tu marido te dice de hacer un trío. ¿Tú qué dices?
24: Que ni loca. Es que él no puede con una, no va a poder con dos.
25: Hi ha coses que de bon matí no pots triar, però el programa de ràdio sí. Matina Codina, a RAC.

0: de fer recerca de hits que us esperonin aquesta hora del matí, hem trobat aquesta versió de Josh Howard, que és un disc australià que ha agafat el hit original de la Madonna i l'ha reconvertit en una cançó brutal per la pista de ball. Josh Howard, que suma prestigi sonant a RAC 105. 4 minuts, 2 quarts de 9 del matí d'aquest dijous. Dos de... Espera.
1: Julio! No
2: pot parar. Les notícies
0: per... Piripipiri.
2: Xavi Pardo.
3: La setmana que ve comencen els encierros ja de Sant Fermín.
0: Sí.
3: Estem molt nerviosos, molt nerviosos.
0: Que sàpigues que ja hem instal·lat una televisió aquí per poder fer seguiment a les 8 del matí.
1: M'encanta, eh?
3: La pantalla aquesta gran que tenim aquí.
0: Sí, el que passa que...
3: Posarem els encierros. Sí.
1: Jo vindré amb el mocador.
4: Oye, detecto cierta ironía del izquierdo.
0: ¡No! Sobre...
3: Sí, si ens encanten.
0: Al Pardo li agrada veure com embasteixen els...
3: Sí, sabeu que jo vaig amb els toros i m'encanta. M'encanta veure els encierros. Avui, Radio Televisió Espanyola presenta les novetats de la cobertura informativa dels encierros. I dic, ostres, doncs clar, això està al caure. I sí, si comencen dilluns.
0: Sí, sí.
4: Oye, pues tú me recuerdas a mí a un toro. Vale. Por los cuernos,
3: I pels ous, també.
0: Ja en parlarem.
1: Toma!
0: D'aquí al 7 de julio a Sant Fermín encara falta una mica i afrontem l'actualitat del dia d'avui. Llauda crítiques, Xavi Pardo, contra el govern de Veneçuela.
3: Sí, crítiques per part de Nacions Unides, per part de grans organismes internacionals que posen el crit al cel perquè l'executiu veneçolà està gestionant aquesta crisi, diguéssim que no de forma excel·lent, estan monopolitzant la gestió dels recursos que no arriben a la població que els necessita. I pel que fa al balanç de víctimes, l'última actualització d'ahir al vespre és de 2.300 morts i 6 milions de persones que han perdut casa seva.
0: Terrible.
3: I és la xifra de desapareguts es manté en 50.000, continuen buscant-los, però evidentment, amb cada hora que passa és més poc viable trobar algú en vida.
0: I deixem destacar la magnífica actuació de la policia veneçolana, que es veu que aprofiten que estan allà intentant buscar víctimes a sota la runa i ja aprofiten i saquegen.
3: Sí, sí.
0: I s'emporten a casa tot el que van trobant.
3: Ahir van detenir 4 agents de policia per pillatge, per saqueig, durant les tasques de rescat, i fa tota la impressió, perquè allà el tema de les mordides, les comissions i els saquejos estan a l'ordre del dia, i fa tota la impressió que el govern veneçolà ha volgut utilitzar aquests 4 agents com a caps de turc per fer una actuació exemplaritzant i utilitzar-los perquè això no torni a passar.
0: I us presentem l'últim cas de discriminació lingüística, Pardo.
3: Sí, Plataforma per la Llengua ha denunciat l'empresa de coworking Atico, que té una desena de locals a Barcelona, per haver fet fora una treballadora que mantenia el català amb els clients.
5: Com s'atreveix?
3: És que quines penques, no? Treballant a Barcelona. La companyia assegura que va demanar-li a la treballadora canviar de llengua en diverses ocasions, però que ella s'hi va negar. En canvi, ella insisteix que mai no ha rebut cap queixa dels clients per mantenir el català, que ja els estava bé, i que els únics que han tingut un problema amb això i que se li han queixat i que li han posat traves són els directius de l'empresa.
5: Sobretot que la gent ara no entri a l'Instagram d'aquesta empresa i es posi a comentar això, perquè seria una falta de respecte.
3: Atico amb dues Cs.
0: Perfecte.
5: No ho feu, eh?
0: L'AP7, aquesta ens agrada, ha quedat coberta de cervesa. Som-hi, la cervesa, que buena está. Sobre l'asfalt.
3: Doncs hi ha hagut un accident a primeríssima hora del matí, passaven pocs minuts de les 6, això ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, un accident en què s'han vist implicats un cotxe i un camió d'Estrella d'Am.
6: Que xulo, no? Hey,
7: la cervesa, que buena está.
5: No estem celebrant l'accident.
8: Que conducía el coche, seguro que era una mujer.
0: No hi ha hagut víctimes, no?
3: No tenim constància de que hi hagi ferits.
5: Això ho hem de mirar abans de cantar. Sí.
3: El camió ha volcat, les imatges són bastant impactants perquè el camió d'Estrella d'Am, el tràiler, ha volcat i ha escampat tota la càrrega. Això vol dir que la P7 ha quedat coberta de cervesa i d'ampolles trencades amb la qual cosa hi ha vidres escampats per tota l'autopista.
8: Ara vengo. Salgo un momento. Sí. Tengo un anel médico.
3: A la Pobla de Montornès. Evidentment, la via està tallada, hi ha retencions des de Creixell, per tant, en sentit sud, i es fan desviaments obligatoris per la sortida 220 de la P7, que és el Vendrell.
0: Recordo un camió de Heineken també una vegada que va tenir un problema i la gent agafava les caixes i fotia el camp corrent.
5: Si és de Heineken, et dic jo que no ve ningú a buscar-la.
6: Seguro que la conductora del tráiler de cerveza era...
3: Una rubia.
6: Te ha gustado esto.
3: No li riguis, que esperem que hagi donat 0-0,
6: no? Sí, exacto, muy bien, Pardo.
0: Ho hem de deixar aquí, perquè al final hem convertit en notícia absurda un accident
3: no
0: a la PC.
5: Home, diu, hi ha hagut un accident a la PC. La cervesa, que buena está.
0: Demanem disculpes, demanem disculpes des d'aquí, públicament.
3: Sí, sobretot als conductors, perquè hi ha molts tuits de conductors emprenyats de porto una hora aturat a la P7, què passa?
6: Mira, escolta...
3: Si ens estan escoltant des de la P7, molts ànims.
6: Exacte, són coses que passen a la birra.
0: Necessitem vacances, ho veieu, no?
3: Urgent.
0: Bé, perdoneu, la conductora, deia Matías Prats, del camió de cervesa, era una rúbia, i la Marina està morena. Ah!

0: La matinada d'aquest dissabte 4 cap al diumenge 5, a 3:15 més o menys, començarà l'actuació de Figaflaues al Canet Rock. Per tant, es tornarà a produir aquella imatge de coreografia multitudinària de desenes de milers de persones fent de perfil, de cara i de jena. Figaflaues. 8:33 del matí, us imagineu amb aquesta calor poder nedar entre centenars de tonyines roges enmig del mar Mediterrani?
1: Claro, mira, con vostè. Cazorla, ¿verdad?
0: Mira, mira, mira, mira, fem l'exercici fantasiós. Això és el que viuràs amb el Tuna Tour a l'Ametlla de Mar, una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el teu primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja a tunaguiotour.com. Tunaguiotour.com.
2: Meravella, Nur, una meravella.
3: Hi ha moltes coses que no entenc.
0: Avui juga a Espanya.
1: Què passa, joder?
0: El Sergi m'ho ha escrit així al guió, eh?
4: Te l'he escrit sí, amb moltíssimes S's, sí. Perquè no es pot dir Espanya, s'ha de dir Espanya.
0: Jo crec que es pot dir a Mac Aspirat, també. Avui juga Espanya.
4: Espanya.
0: Espanya, sí.
4: Va, deixem de guanyar-nos denúncies, que estem al grup. Allò que passa, no?, als Mundials, quan juga a Espanya, que els catalans, doncs, no sabem amb quina. Hi ha gent que diu, perquè jo, és que hi ha molts catalans, és que sí, hi ha molts del Barça.
1: Els del Barça.
4: Hi ha gent com jo que no té selecció. Llavors a mi em fa ràbia no poder anar amb ningú. I he estat fantasejant de com seria Catalunya, la selecció, com seria tot el dia que jugui. Però hi ha un problema.
0: Quin?
4: Jo he estat mirant les normes de la FIFA i de la UEFA i de la tothom. I hi ha un problema. Els de la selecció espanyola, que són catalans, quan un cop estan seleccionats amb Espanya, ja no podrien jugar amb Catalunya.
0: No fotis.
4: Llavors,
0: tras,
4: clar, i de l'espanyol no en volem cap. Aquest any. Ja, llavors he pensat, calla, agafem
1: brometes.
4: Una nova selecció catalana. I vull que us la imagineu, ¿vale?
5: Ya estamos con los gritos.
4: Calla, ara direm a l'11 inicial. Com jo no en sé de futbol, Lluís, estàs per aquí?
6: Sí, digue'm.
4: Jo, sí, et dic el nom de la persona i m'ajudes amb el sobrenom, així com si fos argentina. Saps què li posen? La pulga de tal, sí?
6: Sé per on vas.
4: Vale, m'ajudes? Vale, a la porteria, Jordi Pujol.
7: El patriarca.
4: Vale, perquè no ha deixat passar ni una fins ara. A la banda, Jonathan Andic.
7: El guia de muntanya.
4: Oh, al mig de la defensa, Toni Clapés.
7: L'optimista de l'Eixample.
4: I el pare de la Minga Mal.
7: El asesino de Nuggets.
4: No tenim el fill, tenim el pare. I a l'extrema dreta, Sílvia Oriols.
7: La pintora austríaca.
4: Al mig del camp, els nostres Iniesta i Xavi serien Joel Joan.
7: El David de Plats Bruts.
4: Però això no té cap mèrit, el David de Plats Bruts. I Emma Vilarasau.
7: La de Vent del Pla.
4: Però això és una merda de sobrenom, Lluís. I en punta, el tio aquell de la Patum que deia MDMDMDMA.
7: El de Proyecto Hombre.
4: Pobre nano. I a l'eix de l'atac, Guillem de Buos.
7: El cementiri de Chupitos.
4: Després, el fill de Messi.
7: És igual quin, el que millor jugui.
4: No sabem com es diuen, no? I com a davanter centre, Ricard Ostrell.
7: O rei dels contractes públics.
4: Vale, llavors tenim l'11 inicial. Com a seleccionadors he pensat que seria...
0: A veure.
4: La Juliana Canet, per una banda.
0: Vale.
4: Perquè, a més, coneix una mica tot el que és Catalunya, la indústria, és transversal, que ho ve a tothom. I de seleccionador, de segon, tindria el xaval aquell de Campixa i Rellisca, però com no ha tornat a sortir enlloc, em sabia greu, vale?
1: Sí.
4: Seguiu-lo a Instagram.
1: Bé.
4: Qui seria el nostre Manolo, el del bombo?
1: Importante.
4: Necessitem algú que sigui com molt del poble,
7: que
4: faci gràcia,
1: claro,
4: que sigui un meme, però que animi la grada. Lo Pau de Pons.
0: Endavant, jo crec que li agradaria.
4: I després, la nostra potra salvaje, ara imagineu-vos això, vale? Cantant a capella un estadi amb 100.000 persones, cantant el Sense tu de Teràpia de Xoc.
1: Ostres!
4: Sense tu...
0: Això és l'himne.
4: No, és la cançó, és el nostre You'll Never Work Alone.
0: M'agrada moltíssim.
4: Oi?
0: Un encert.
4: Sense tu... I a mi, quan la gent digui pulseres amunt, si veus algú amb la pulsera d'Espanya, doncs fora de l'estadi. L'equipació quina seria? Pues, agafem la samarreta d'Estrella Damm, que acabarem abans, que ho patrocina tot. Els partits els retransmetria Lluís Canut.
7: Sí, senyor, gràcies, estimat.
4: A comentaris de qualitat de Ronald Koeman.
8: Está muy bien el partido, Luis.
7: Sí, senyor.
8: Está gustando mucho.
7: ¿Te está agradando, Roni?
8: Vamos a jugar luego un partido de cartos.
0: Segueix, Sergi.
4: Seria així. I Aitana Bonmatí, i així deixa de fer veure que és espanyola, ¿vale? La televisió espanyola.
1: Ostres.
4: Llavors, coses divertides que podrien passar si Catalunya de sobte guanya un Mundial.
7: Sí, vinga.
4: Home, per estadística hi hauria un Catalunya contra Espanya en algun moment.
9: Ullo, increïble.
4: Cauen les caretes. És el referèndum que no ens van deixar fer. Aquell amic teu que et diu sempre jo soy tan català com tu. Vale, demostra-ho. Ara demostra-ho. A veure quin gol cantes. Després, una altra cosa divertida que passaria. Espanyols dient yo quiero que gane Cataluña porque hay muchos españoles. Donant-li la volta, no? O hay muchos del Barça, hay muchos... I després, hauríem d'estar uns anys buscant càntics. Perquè nosaltres... Catalunya fa de mal animar. Saps? Mira que fàcil, això. Espanya! Però, en canvi, que difícil és dir Catalunya!
0: Catalunya!
4: Ja, sí, però sembla un partit de nens de primària.
0: Sí, estic d'acord.
4: Llavors, de moment, hi hauria el yo soy español, que està molt bé. Hauríem de dir... No soc espanyol. I d'aquesta manera... Canta, Omar.
10: No soy español, español, español.
4: I així vas fent pedagogia. La gent que estigui a casa, un tio de Bòsnia-Herzegovina, diu, ara entenc la causa nacional catalana.
0: Escolta, avui juga Espanya contra Àustria a les 9 del matí, però si jugués Catalunya passaria tot això que acaba d'explicar el Sergi Ferrer. Moltíssimes gràcies. Sí. Grande, 8 i 39.
11: No ha hecho ni puñetera gracia, perdona que te diga.
12: No ha hecho gracia a tu madre.
11: No ha hecho gracia, eres un renegado.
12: Entra el chiste a tu madre.
4: A mi madre no la mentes.
12: Pues a tu hermana.
4: Menos.
12: Joder, pues alguien la... ¡Cuéntaselo!

0: musicals d'aquesta hora són Clean Bandit per un cantó i la gran Sarah Larson cantant aquest Symphony. I efectivament això és música pop dance sinfònica de primer ordre. 2:03:15 d'aquest 2 de juliol. Marc Puga, estàs llest o no?
1: I tant, que estic llesta.
0: Va, obrim línies pels minimatiners per guanyar un pack familiar d'entrades. Són 4 per tota la família per anar... aquests dies que a vegades no sabeu què fem la canalla, no?
2: I tant. És una molt bona idea
1: molt.
2: El que farem ara.
0: A l'Aquàrium de Barcelona, que per cert és un immens i bonic refugi climàtic. 902-477-105. Truca'ns ara.
3: Truca'ns ara. 902-477-105.
0: Això sí, el participant ha de tenir entre 3 i 10 anys,
1: això
0: eh?
1: Sí.
0: No volem gent de 44 posant veu de nadó. Línia oberta. Ara sí, ja podeu marcar.
1: Però què diu?
0: Podeu parar un moment? Sisplau.
4: Si mentre agafen el telèfon...
0: No, sou molt pesats. Hola, bon dia. Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Tu ets la mare, eh?
5: Soc la mare, sí.
0: No, que, a mi no m'enganyes.
5: Mira, m'ho he provat vegades, eh?
1: Ah, mira.
5: Mai ens ha agafat el telèfon.
4: Bueno.
0: Qui la segueix, l'aconsegueix.
1: Sí,
0: diuen, no,
1: això diuen.
0: S'ha d'insistir a la vida.
2: Per què ho dius amb la meva?
5: A veure.
0: No sé, mira, jo et dic una cosa, una frase que ahir, no sé on coi la vaig sentir, i ja li he dit a l'Alan i ara te la dic a tu.
4: Ah, sí.
0: L'èxit a la vida és anar de fracàs en fracàs sense defallir.
5: Exacte.
0: T'ha agradat aquesta o no?
4: És molt maca.
2: Ja has de picar. Quan l'acabes de dir, has de fer com fa ell.
5: Molt a favor.
0: Sí. O pots agafar una moneda i picar sobre la taula.
4: Oh, sí.
0: Això fa més cunyat, encara.
5: Exacte.
0: Com et dius tu?
5: Jo soc l'Emma.
0: Molt bé. I tens un fill, una filla? Tens, no sé, tens una escola sencera?
5: Tinc dues filles que les estic portant ara mateix al casal.
0: Sí.
5: Isel, que dius hola, Isel.
6: Hola.
0: Hola, Isel, bonica.
5: I la Jana.
0: Molt bé.
1: Hola, Jana.
4: Digue'ls-hi la frase, almenys, de les nenes.
0: Edats de la...
5: Tenen, quants anys teniu?
6: 7,
5: la Isel.
6: I 5.
5: I 5, la Jana.
0: Molt bé. Bones germanes, es porten bé a casa o tot el
5: bueno,
0: dia?
5: Bueno.
0: Normalet.
5: Podríem parlar-ne, d'això.
1: Ostres. És un altre tema, aquest.
0: Escolta, mentre no ens xafeu l'Aquàrium, nosaltres estem tranquils. Atenció a la pregunta, va.
1: Vinga, Jana, Isel, noies. Molt atentes.
0: Endavant.
1: La pregunta és, quina activitat provoca un excés de soroll submarí que afecta els animals?
4: Morre cap de la
1: butxaca. Respostes. A. La sessió de ioga matinal que fan les gavines.
4: Morre cap del Partit Popular.
1: B. El trànsit de vaixells.
4: Morre cap del crucerito.
1: O C. Els concursos de karaoke de balenes i peixos que duren tota la nit.
4: Morre cap del Sergio Dalmar.
5: Quina
4: cantau
5: que és?
6: La B.
2: Vamos a ver, marcamos la B.
5: Digue'l més fort.
0: La B, o
1: la B.
2: Marcamos la B.
0: La B de Barcelona, no?
1: La B de Barcelona.
5: Exacte.
2: I la resposta, damas y caballeros, és correcta!
1: Molt bé, nena!
0: Esteu contentes?
6: Sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
5: A mi on volíeu anar, vosaltres? On volíeu anar? Que sempre...
2: L'Aquàrium.
1: Ja podeu anar.
0: Escolta, ens fa molt contents fer-vos contents. Fer-vos contentes.
5: Oh, gràcies, moltes gràcies.
0: No pengeu, família.
5: Oh, gràcies.
0: Gràcies per escoltar
5: gràcies
0: el programa.
5: Felicitats pel programa.
0: No, fem el que
1: gràcies
0: podem. Des d'on ens escolteu?
5: Des de Terrassa.
0: Molt bé.
1: Vinga,
0: un petonet, família.
7: Adéu, classes. Hola, vacances. Aquest estiu viu una nova aventura al nou Aquàrium de Barcelona. Observa els taurons de ben a prop. Descobreix milers d'animals marins. Diverteix-te amb experiències immersives i interactives i deixa't sorprendre per la ciutat submergida. L'univers de Gaudí sota el mar. Consulta els descomptes i avantatges per a famílies i grups a aquariumbcn.com.
0: I ara la informació del temps.
8: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Abel, ho haurem de fer ràpid, això. Abel! Va, posem-nos els auriculars.
4: Perdó,
0: estiguem per la feina, home.
4: Perdó, és que tinc formigues pel cos i ho estaven comentant.
9: És que ens estava explicant això. Que...
0: Molt bé. Quin temps farà avui?
4: Temps de formigues i mosques i calor, perquè ja sabem que a l'estiu tot a cuca viu i amb aquesta caloreta doncs, està tot ben alterat. Temperatures que, de nou... passaran dels 35 graus en alguns sectors de la costa Daurada. Ahir es va arribar a 37 graus a Tarragona ciutat.
0: Oh.
4: Avui 33, 35, 36 a l'interior sobretot, però també al litoral sud, amb una mica de mestral, més a la matí que a la tarda. I també parlem de tramuntana cap a l'Empordà. sobretot a l'Alt Empordà i sobretot al nord de l'Alt Empordà, on podem tenir uns cops forts, i la mar al nord de la Costa Brava una mica alterada, eh? Onades de 2 metres.
0: I aquí l'estudi també està alterada.
4: Precaució. A la resta de la costa, una mar més tranquil·la i sense temperatures, amb temperatures no tan altes com a litoral sud. Costa Brava, costa central, 28, 30, 32 graus de màxima, però molta humitat, molta xafogó, eh? D'aquella calor enganxosa que no s'aguanta. De pluja, no se n'espera, i ja veurem aquesta setmana si apareixen alguns ruixats, però tampoc és bona situació,
0: doncs,
4: gaire.
0: Anirem fent el seguiment.
4: Gaire estabilitat, sí, home.
0: Abel Caral, moltíssimes gràcies.
4: Mare,
0: guapíssim.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
9: REC 105 Barcelona. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parclic.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
3: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
4: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues...

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Una cançó més càlida que l'aire de l'estiu. Àlex Borren, ordinari. Va, a veure, 8 i 55 minuts del matí, seguim, ha arribat ja la temporada festival, ja ho sabeu, i us volem parlar d'un que és molt especial. Parlem del Festival Bars, que ja sabeu que té lloc al Poble Espanyol del 28 de juny fins al 25 de juliol. És un punt de trobada clau a les nits de l'estiu de la ciutat, ja que hi podreu veure, per exemple, artistes com Morrissey, Charlie Puth, aquest que sona, que és Rubén Blades, també Maria Becerra, Babasónicos i molts més. Un veritable dream team de la música. I ja que estem parlant del Festival Bars, hem de dir-vos que la nostra estimada Mar Puga, avui, acompanyant el Xavi Cazorla, aniran a veure en viu i en directe el concert de Joan Dausà. Ja no queden entrades per aquest concert, però avui hi anireu i demà ens explicareu en antena tot el que rodeja aquest magnífic festival que, com diem aquí al Matina Codina, es durà a terme al Poble Espanyol fins al 25 de juliol. Informació i entrades a bars.cat, bars.cat.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Puntual a la cita, la tele de l'Alan Lillo.
2: Sí, senyor, comencem amb el col·laborador preferit del Sergi Ferrer, amb Juan del Val.
3: No, home!
2: Que sempre fa com una mica de monòleg a l'Hormiguero, rajant de coses que a priori agraden a tothom.
0: Sí. Ahir, que d'aquí en
2: el... Les cales de platja, les caletes.
4: Les cales tranquil·les.
5: Les?
4: Les cales tranquil·les. Es un mal asunto.
6: ¿Por qué?
4: Pues te voy a explicar. Las calas tranquilas están muy lejos del aparcamiento.
7: Ah, están tranquilas porque es difícil llegar.
4: Efectivamente. Una calita tranquila es una isla, por ejemplo, donde nosotros vamos a ir a Menorca, tú llegas con tu coche y lo aparcas a 16 kilómetros. Empiezas a navegar por montañas para llegar a una cala que es como esta mesa.

0: digo. Y hay allí 3.000 personas que han pensado tranquila. Que ir a la cala tranquila era una muy buena idea. No, playa, chiringuito y que la playa sea
1: amplitud. Litoral.
2: Las calas tranquilas que efectivament no són tan tranquil·les a l'estiu. Un Juan de Oval que ahir va tocar diversos temes de l'estiu perquè El Hormiguero ha dit adeu ja, eh?
3: Sí,
2: a la temporada. Que avui ja no fan programa perquè com que juga la selecció espanyola i s'emporta un 60% de share...
3: I van deixar el programa al més amunt possible amb el Juan del Val. Va dir, va, dilo tuyo, que tiemblen las redes sociales.
4: Sí, pues somos líderes de nuestra franja, eso, no como tú.
5: Eso,
2: bueno, i Antena 3 es veu que ha fet un mes de rècord, eh? El mes de juny ha sigut espectacular. Espectacular.
1: No per ser pesada, però és que què fan a Antena 3?
2: Tu cara més suena.
1: Vale,
2: i,
1: no,
2: sí.
1: Pues ja està. No, dic res i ho dic tot.
4: I és veritat que la batalla ja revuelta Hormiguero no hi ha culo, eh?
1: Bueno,
5: ya no lo decís nunca. El año pasado estaba muy pesado con eso, eh? Bé. Ya no lo miráis nunca.
2: Sí, està a punt de començar ja la temporada d'estiu de la televisió, que sabeu que és bastant infumable, així, a grans trets. Anem amb la notícia del dia, Lillo?
4: Sí, perquè és un turista a l'atur que es va trobar amb un quadre de Sorolla al carrer i va dir, hosti, me l'emporto, el va replegar, perquè m'agrada el Marc.
1: En sèrio?
4: Sí, ell no era conscient de que era de Joaquín Sorolla i va agafar el quadre pel Marc. I amb el pas de les hores i per una sèrie d'inputs externs que anava veient, es va adonar que el que tenia entre mans era un quadre valorat amb moltíssima pasta.
6: Unos chicos venían con un cuadro en la mano y justo al volver la calle lo dejaron caer al lado de un macetero. Y yo, como vi que lo tiraron allí, pues lo cogí porque me gustó mucho el marco. No me fijé en la pintura. Me gustó el marco y digo, pues me lo llevo. A través de la inteligencia artificial vi que ponía que valía mucho dinero. Y sí que es verdad que yo llamé a una casa de subasta y me dijeron que el cuadro, lo que me lo dijeron ayer, que estaba tasado en un dineral, que se podía subastar. Y digo, coñé. Digo, pues entonces esto ya es bueno. Y cuando llegué aquí a Murcia, eran las 7 y algo, me saltan en el móvil que están buscando un cuadro que ha sido robado en Sevilla. Y automáticamente llamé a la policía diciendo, usted, este cuadro ha sido robado, este cuadro estaba tirado en la calle.
7: Y el propietario, aparte de las gracias, le ha dicho si también se lo va a agradecer, porque evidentemente es que el gesto está ahí.
6: Sí, sí. El propietario ponía unos papeles que puso que si a quien le trajera el cuadro le daba una recompensa.
7: Ya.
6: Entonces anoche cuando yo me dijo el hombre, vale, no se preocupe que le mandaremos un regalito. Ah, ya no sabemos lo que es.
2: Són declaracions de l'home que va trobar aquest Sorolla pel mig del carrer a Ràdio Televisió Espanyola, les notícies, per flipar, eh? 150.000 euros hem dit que valia aquest Sorolla, que al final va retornar esperant que els propietaris li facin un regal. De moment no hi ha notícies.
3: Li donaran una targeta d'aquestes que cada 10 segells et donen uns canelons i amb 8 segells.
5: Epa, bon regal.
2: El quadre és maco, s'ha de dir. Sí. És molt petit pel preu que té.
5: Sí, però és més maco el Marc.
3: No sé si va pes, el tema dels quadres.
4: És bastant més gran el Marc que el propi quadre.
5: I és guapo el Marc, d'auradet.
2: Aquí s'acaba de veure el coneixement profund que tinc sobre la pintura, jo.
4: Aquella Sorolla, lo que va me gustar es la rima.
3: Sí. ¿Con qué rima?
2: No, va.
1: Con cebolla.
2: No, que per comentaris obscens ja tenim normalment el programa aquest de 4 First Dates.
4: Sí,
2: de les cites.
4: Tot i que en aquest cas no va per aquí, eh? Anem a First Dates perquè la Sofia i el Genís, atenció a aquesta història, van tenir una cita.
2: El Genís és català.
4: És català.
3: Home, si es diu Genís, espero un accent tancat d'Osona.
2: Perquè una pregunta, té traducció al castellà, Genís?
3: Ara mateix.
5: Genicio.
4: Sí, ara ho busquem.
5: Em sembla que és Ginés.
3: Hola, quina merda.
1: Ginés.
4: Que incòmode, no?
3: Sí que és Ginés.
4: El problema va ser quan el Genís li va dir a la Sofia que és de Terrassa. Que dius, per què, no?
2: Sí.
4: Perquè ella, això no ho va acabar de... No ho entenia.
2: Els noms de pobles catalans...
3: Vull dir que no ho entenia.
2: Li costen.
3: No?
2: Que els noms de pobles catalans li costen a la Sofia.
4: És un lío.
2: Calleu.
8: ¿Y tú de qué parte eres de Barcelona?
9: De Terrassa.
8: ¿Terrassa?
9: Sí. ¿Te suena?
8: Pero,
9: al lado de Sabadell.
8: Tiene como un nombre así muy complicado de decir, Barcelona,
9: sí,
8: porque, ¿no?
9: Sí.
8: Es que yo me hago un lío con todos esos nombres, no entiendo...
9: Es un lío.
8: Sabadell, espérate, ¿era Sabadell o Sabadell?
9: Era
2: Sabadell o Sabatel. Los pueblos de Barcelona le cuestan mucho de decir a la chavala.
3: Claro.
4: Son un embolic.
2: Per exemple...
4: Taradell.
2: Què?
4: Imagina't.
2: És Taradello o què?
3: No, però diuen Taradell.
1: Taradell.
3: Tenen un defecte a la boca que no poden dir la doble L.
8: Tiene como un nombre así muy complicado de decir, Barcelona, ¿no?
9: Sí.
4: És un lío.
2: Home, em dius, Sant Castell, Castellfollit de la Roca.
5: Oh. Sí.
2: Va, mira, té una complicació.
4: A més, no? Terrassa, si ets
2: de fora... Avinyonet de Puigventós, sí. T'ho compro.
3: Terrassa.
4: Però Terrassa és una terrassa.
2: Sabadell. Sabadell.
3: Home, això, un dia us portaré un tall. L'alcalde de Castelldefels, una abraçada des d'aquí, no sap dir Castelldefels. Tots els vídeos que fa des de l'Ajuntament, que evidentment no ho diríeu mai, són en castellà, diu... No sé, ara no sé si diu Castelldefels o Castelldefels, amb una L. Castell.
2: Que sàpigues que Castelldefels, en època de democràcia ja molt consolidada que estem vivint, teniu el que heu votat, eh?
3: Ah, no, no. Home.
2: Teniu el que heu votat.
3: És un mar. Bé, és que no ho puc dir, Ernest, el que és Castelldefels. Però sí puc dir que se poden passar una onada, insisteixo.
10: Bueno, socialisme.
4: Això t'anava a dir, mira, Salvador Illa, Catalunya, tampoc és que ho diguis.
3: Ai, sí. Navarclés, va dir.
10: Catalunya i Navarclés.
3: Va dir Navarclés.
2: I Lérida.
10: Lérida.
3: Lérida, sí.
10: Però així ens entén més la gent, la noia aquesta del First Date, ens entén més. Si sap qui Navarclés, Lérida...
2: Però que aquesta senyora no és d'aquí.
3: Ho fa per ella.
10: Però ho faig per ella, per si ens està escoltant pel canal internacional.
2: Avant Lillo, moltes gràcies.
4: A vosaltres!
11: Té com un nombre així molt complicat de dir, sí, Barcelona, no? Sí.
12: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos,

0: que arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra. Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
5: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
6: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
7: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
13: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
12: Desbloqueja el Titan que portes dins.
14: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
15: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
16: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
17: Citroën.
1: Consulta Citroën.es. Matina Codina. Et donem el triple de ràdio sense matxacar-te el cervell. De 6 a 11 a RAC 105 amb la...

0: I és veritat que amb aquesta cançó tan optimista i estiuenca hi ha moltes preocupacions, eh? Coses que us amoïnen, que de cop i volta s'esveixen. Papi, posa-la al disc, la nova de Joan Dausà, al costat de Mama Duixa. Suposo que aquesta nit la cantarà el poble espanyol en el marc del festival Barts.
1: Quines ganes! I el veure en directe, cantant Julieta.
2: Sí, no? Sí?
1: Home, amb un amic meu. Amb el meu millor amic, de fet.
2: Ah, sí?
1: Xavi Cazorla!
3: Home, ah, sí?
1: Sí!
3: Ah.
4: Però donar-li recolz al Joan Dausà, de part meva.
1: Ah, pensava que el Cazorla.
2: I al Xavi.
1: Ah, li donaré.
0: Escolta'm, Mar, estàs molt contenta, entre altres coses, perquè ahir que em vas estar donant la turra durant una hora, perquè havien sortit els resultats d'unes analítiques de salut teves, que tu ets molt aprensiva, ets molt hipocondríaca.
1: No, sí.
0: Parla'ns-en avui al teu show, què et passa? Què passa, que tens por que et pugi la bilirrubina o què?
1: Parlem clar i català del que a mi em passa. Jo soc una persona molt hipocondríaca i ho passo molt malament. O sigui, això jo ho dic amb el meu to de riure, però no em fa gràcia.
4: Perdona.
1: Ja em talla?
4: M'estàs dient que ara mateix farem una secció dels teus anàlisis de mèdics?
1: Sí, perquè per mi el més important del món, el més important del món per mi és la salut. I a mi em fa molta por la salut. Aleshores, doncs jo em faig revisions mèdiques i jo vull que la gent sàpiga què ha passat.
2: Hombre, claro, queremos saber cómo se encuentra Mar.
1: Jo, com tota dona de fem, faig una revisió anual al ginecòleg.
2: Sí,
1: a més, jo tinc uns temes als ovaris, m'han operat dues vegades, que no cal entrar en detalls. I ara que fa poc vaig anar al ginecòleg, em va dir, va, demano una analítica completa de tot.
2: Ara.
1: I vaig incloure les proves ETS.
2: Ostres!
1: Sí, perquè jo sabeu que porto un any de Volcel. Però, en algun moment, aquest Volcel s'ha trencat i jo ja he dit, ai, senyor!
5: Què és Volcel?
1: I sí, el Volcel és el celibat voluntari.
0: Sí, i les ETS, en català, són les MTS, perquè són les malalties de transmissió sexual.
1: Sí, clar, jo he dit ETS
5: d'enfermedat.
1: El cas és que hem demanat totes aquestes proves i ahir jo vaig a fer una cosa que faig sempre, que és enviar-li a la meva mare i dir-li, obre-ho tu, sisplau, i mira-ho.
5: En sèrio? Em pos la cele?
1: Sí, jo no, que t'ho digui l'Ernest, jo no puc. M'agòbia.
0: Estava d'una angoixada i a l'última hora de programa.
5: Estaria bé que la teva mare et digués, va, què creus que has tret a gonorrea? I tu, un 6 i ella, un 8, ole!
1: I a part de la meva mare, que jo és una dona de bandera i em fio molt, però sempre necessito una altra opinió. Aleshores, aquí ja vam passar...
0: Sí, perquè la teva mare el Mir no l'ha fet.
1: Clar, la meva mare és la calma de mama, de Mar. Tot bé, no es veu res dolent. Però clar, jo necessito un professional que em digui que està tot bé. Aleshores vaig parlar amb el doctor Mariano Rinaudo, que està a Girona, però...
4: Aquest és el portuguès, no? El bicho, no?
1: No és portuguès. És argentí, de fet, per tant, no és un àudio d'aquests del Cazorla, sinó és un àudio...
0: Doctor argentí.
1: Nostre, hem parlat amb el Mariano i dit, Mariano, cuéntale a los oyentes de RAC 105 qué tal las analíticas.
6: Hola, sí, soy el doctor Rinaudo, soy el médico de Mar Puga. Mar, ya la conozco hace tiempo y es una paciente muy hipocondríaca, tiene mucho miedo a enfermarse, pero no. Para todos sus admiradores le puedo decir que he visto su analítica y está perfecta, así que le doy un mensaje tranquilizador a todos sus admiradores que tienen Mar para rato. Hasta luego.
2: Admiradores.
1: No, estic supercontenta perquè el Mariano em va dir està tot bé, no tenéis VIH, no tenéis nada. I li vaig dir, vale.
5: La gent creu que és el Cazorla.
0: És el doctor real.
1: No, és el doctor real, és el Mariano.
0: És una de les seccions més estranyes que hem fet mai a la ràdio.
1: Bueno, perquè així ja
0: està agradant.
5: Si t'ha hecho lo de la ITS, ¿sabes por qué has tenido temica, guapo?
1: No penseu. És més que res per curar-me.
0: Alguna relació de risc has tingut.
5: No, no.
0: Passa les millors cases.
4: Perdona, si has demanat la prova, si demanes que et facin una analítica específica d'això...
1: Jo sempre practico el sexe amb preservatiu perquè a mi em fa molta por i és una cosa amb un amic meu, preservatiu.
0: Perfecte. A veure, està sonant la Bet.
1: Sí, està sonant la Bet.
0: Dime, perquè la teva nutricionista es diu Bet.
1: Clar, perquè jo, un cop ja tinc les analítiques hem de tocar més temes.
2: Clar.
1: I jo ara vaig a una nutricionista que és la millor, no de Catalunya, del món.
5: Ostres.
1: Ella és la Bet.
5: Sí, ja sé qui és.
1: I la Bet no et diu, vale, menja pollastre a la planxa verdura i vinga. No et fa una dieta que no faràs. Ah, no? Et fa una dieta realista. La Bet és la millor. I la Bet, perquè vaig a la Bet des del mes de març, està molt contenta amb mi perquè la meva vida doncs no és tan fàcil per fer una dieta.
3: Bon dia a tothom que esteu escoltant RAC 105. Soc la Bet, la psiconutricionista, espero que de confiança, de la Mar. I bé, pues aquí estem al peu del canó, fent que aconsegueixi els seus objectius. I tot i que és una pacient excel·lent, haig de dir que té una vida molt atropellada i que costa força fer un Tetris amb la seva alimentació. Però ho aconseguirem, Mar, ho aconseguirem, i tant. Així que seguim treballant. Una abraçada.
0: Quina és la part atropellada de la teva vida? Perquè jo no la veig.
1: Bravo, Bet! Home, doncs,
5: els eventos.
0: Molt maca la Bet, eh?
1: No, és moníssima. No,
0: la conec, però deixa'm dir-te que fa per casa. Meva.
1: És nutricionista i coach. Llavors t'acompanya en un procés de... Sí, jo necessitava algú que em regulés la meva alimentació. I la Bet diu, m'és igual el que pesis. Sí. Anem a portar una vida sana.
0: A veure, Sergi, va.
5: No, una pregunta real. Quina diferència hi ha entre un o una nutricionista i un psiconutricionista?
1: Exacte. Clar, però és que la Bet també...
0: És més cara.
5: No. Això per començar.
1: No, però també, mira, ara anem aquí perquè la Bet a la primera sessió va dir, clar, jo per què estic menjant així? Per què menjo? Jo portava una alimentació molt dolenta en aquest programa, perquè els partes aquí hi ha uns croissants. Ja
4: no,
1: sé
4: no m'ho diguis, perquè quan eres petita vas tenir un trauma de la infància.
1: No va per aquí el tema.
4: Sempre
1: va per aquí
4: diuen
1: el tema.
4: Els mateixos, els
1: psicoanalistes. No, a més jo, realment, jo sempre he sigut molt... Jo sempre he sigut molt... Jo sempre he pensat que el psicòleg és com el Tinder. O creus o no creus. Llavors, si creus et funciona i si no creus, no. És el mateix.
0: A mi m'ha sobtat... No digui, acaba.
1: I aleshores, a mi, que jo no era tan psicòtal, doncs a la primera sessió amb la Bet, vaig dir, ostres, doncs estem parlant cosetes que jo igual no havia analitzat. Compte!
0: Em vet al cap parlar de la Bet i...
5: La psicoanalista.
1: És que no sabia quina música posar.
0: És tot surrealista. No, però a mi, quan has dit que tens una vida atropellada... i que per això menges malament.
1: És
0: exactament, en quin d'aquests...
1: Però és que jo menjo, quasi sempre menjo a restaurants, jo. O a eventos i càterings. Llavors, per mi és molt difícil. Una persona com un nutricionista és més fàcil quan estàs a casa, dir, mira, et cuinat tal, no sé què. A més, ella... Però jo li vaig dir, Bet, a mi m'agrada el xocolata, això no m'ho trec. I diu, no, és que jo no et trec res, ella no et prohibeix els aliments. Oh. És que és la millor, és de veritat.
5: Però llavors què fas?
7: Llavors què menjar?
1: És que menjo de tot i estic perdent volum, pes, greix, tot. I a més li vaig dir, no vaig ni al gimnàs perquè no m'agrada. No, és que és la millor, de veritat, és màgia.
0: Canviem de tema.
7: Ara. Rosa, Europe's Living a Celebration, què pot ser això?
1: Clar, perquè la Bet a la primera sessió em va dir, Mar, tu menges amb ànsia. Has anat al psicòleg alguna vegada? I li vaig dir, Bet, és que jo els psicòlegs no, saps? No. Yeah. Va dir, mira, jo...
0: A mi tampoc em van bé.
1: Aleshores, un dia...
0: Mira
1: ella,
0: que els necessito,
5: Us aniria bé els dos.
1: A més, per anar al psicòleg, has d'anar un bon psicòleg. Jo vaig anar una vegada, però el de la mútua, perquè m'entrava per mútua i no havia de pagar. I no em va servir de res. I li vaig dir, Bet, recomana'm una i jo ja m'ho penso. I m'ha donat la targeteta de l'Alícia, que aquí entra l'Alícia, l'altra... Sí. L'altra màgia de la meva vida, actualment.
0: Vas de metge en metge, tu.
1: I vaig, sí, i aleshores vaig començar a anar a teràpia amb l'Alícia, que és una meravella, també. I vaig, doncs, l'ansietat, el menjar malament. Ara hem fet un combo perfecte i mira els resultats de l'analítica. Escoltem a l'Alícia.
8: Hola a todos, soy Alicia, la psicóloga de Mar. Y bueno, os puedo decir que ella está conmigo desde hace algunos meses. Sí que es verdad que todo el tema de estas preocupaciones de la salud ya era algo con lo que ella ha venido desde el principio. Pero con las herramientas que hemos empezado a trabajar y a poner en marcha la regulación emocional, puedo decir que, aunque no lo parezca, lo está llevando mucho mejor. Y ella está bien, estamos haciendo un muy buen trabajo y yo creo que ella misma se lo nota. Así que estoy muy contenta con su proceso y con cómo va progresando.
0: Parla bé, és eloqüent, és simpàtica.
1: Són les millors.
0: Hauria estat escoltant l'Alícia 3 hores. Ara.
1: Doncs imagina't la teràpia.
0: Parla bé, sí. Igual ha de fer col·laboració gratis al matí perquè no tenim pressupost.
7: No sabia jo que tenies tantos problemes internos, ¿verdad? Porque pareixo com una mujer muy alegre, muy simpática.
1: Bueno, es que lo son, tiene que ver, todo el mundo tiene problemas internos.
7: Pero todos los analistas de esto te dicen que tienes un mundo interior muy profundo.
5: Como tiene la caca.
1: No, pero mira, yo comencé tan...
5: Caga bien, caga duro, ¿no?
1: Pues sí, muy bien.
5: Flotando el mojón, es que está...
1: Muy bien y cada día, o sea, muy bien el tema de la digestión.
5: Pero cuando me lo enseña.
1: Jo he començat en el psicòleg en el millor moment de la meva vida. I això és molt important dir-ho. Jo no he anat per un tema de, estic malament i... No, jo crec que és quan funciona la teràpia.
5: No frivolitzis amb la gent que va al psicòleg.
1: No frivolitzo, que a cadascú, però que a mi, en el meu cas, jo quan he estat malament no m'ha funcionat, i quan ara he estat bé he dit, doncs mira, vaig a treballar-me.
0: Vols fer una conclusió?
1: Que està tot bé a la meva vida, que la Bet i l'Alícia.
0: Un aplaudiment. Tenim Mar Puga per anys.
5: Amb la ITV passada.
0: Sí, senyora.

0: des de Las Vegas, Imagine Dragons amb Thunder. De moment, pocs trons ha dit la Bel Caral.
1: Molt pocs.
0: 6 minuts i 2 quarts de 10.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: La ràdio que et desperta, RAC 105, Matina Codina, trucant la Júlia.
3: Espera.
0: Tornem-ho a provar, que no sigui un error de connexió telefònica. En el cas que la Júlia no l'agafi, hi haurà rebot per entrar al sorteig d'un lot meravellós de llet nostra amb 30 litres de llet, amb totes les seves varietats, dos packs de 4 potents de diversos làctics i també un doble kit d'esmorzar. A veure si l'agafa la Júlia ara. Júlia. Penso en tu de sol a sol.
1: Tu estàs en l'aigua.
0: Hola, Júlia. Júlia.
4: Hola, sí?
0: Mira, em dic Ernest Codina, no sé si em coneixes, et truco de la ràdio, de RAC 105, del Matina Codina.
4: Hola, què tal?
0: Molt bé, escolta, fas 25 anys, no?
4: Espera, que et perdo.
0: Va, doncs troba'm.
4: Ara.
0: No ets l'única noia que m'ha deixat perdre. No, és broma. Joder. 25 anys, Júlia?
4: Hòstia, encara no, no me'l sumis encara, d'aquí dos dies.
0: És cosa de ma mare,
4: no?
0: D'aquí dos dies és dissabte i no vindrem a felicitar-te, per tant, et felicitem avui, carinyo. Vinga.

0: Vinga, de part dels papes, el Tete i la Nata, que és la gosseta.
1: Gosseta, i tant.
2: Que monos. Moltes gràcies a tots.
0: M'agrada molt el nom de Nata, t'he de dir, per un gos.
2: Bueno, sí, és molt bàsic, però es poden crear molts subnoms, és bo, és bo.
3: Per exemple, Natilla.
2: Natilla, Natiti, Natividad.
0: Quan es porta malament. Quan es porta malament, dius, Natividad, seu aquí!
4: I ella ho nota, sí, eh?
3: No? Els gats no seuen, crec. Sí. Els meus almenys sí. No seuen mai.
0: Escolta'm una cosa, que els teus pares ens diuen que aquest any no poden estar amb tu per celebrar l'aniversari i que això t'entristeix una mica, no?
2: Bueno, se'n van a Menorca, els tios. Hola!
4: Semblava que era que tu havies marxat a algun lloc i són ells.
2: No, em deixen a mi a casa, se'n van ells.
5: Els imagino planificant el viatge. Tenim alguna cosa aquell dia?
3: No, agafa la Nata i marxem.
2: No, importante.
0: Hi ha una mica de rancúnia per aquest fet o els has perdonat?
2: No, home, no, què facin, home.
3: Que decepció. Et deixen la casa sola, no, per altra banda?
2: Què va, es queda el meu germà.
3: No,
0: escolta, tot i així et volen dir unes paraules boniques. Diuen que ets la millor filla que qualsevol pare o mare podria tenir a la vida, que els tens el cor robat des del teu naixement, i que has complert amb totes les expectatives com a filla, com a germana. Diu que ets bon estudiant, que no, que vas estudiar màrqueting, que ara estàs fent un màster de què exactament?
2: Estratègia creativa.
0: Hòstia, ens hauràs d'ajudar aquí al Matina Codina. És un programa...
2: Jo, si vols, tiro currículum, cap problema.
0: Sí, tira'l.
3: On acabaràs, desgraciadament?
0: No, escolta'm, potser és més creativa que tots nosaltres junts, la Júlia.
3: Vull dir, si per fitxar-la ella m'ha de fer fora a mi, per tant, no tiris el currículum.
0: A més, això, mira, el Pepe Rubianes, per exemple, que era un tio molt viatjat, fixeu-vos que basava molta de les seves obres o textos en experiències, per exemple, a l'Àfrica, com ha tingut també la Júlia, que es veu que has estat en accions humanitàries a Uganda, no?
2: Espera, t'he tornat a perdre, perdó, digues.
0: No, l'experiència a Uganda, com va anar? Què et vas emportar d'Uganda cap a Catalunya?
5: Ara es diuen Països Baixos,
2: No. Bueno, molt bons records. A part, ho vaig fer amb la meva millor amiga, que és la coordinadora d'allà, que ella és la que té el mèrit, i molt xulo. La veritat és una experiència molt guai i molt recomanable.
0: I a part acabar, com celebraràs els 25 anys?
2: Amb amics i amb el meu germà.
3: Ole. Clar, quin remei, si te l'han enxufat els teus pares.
5: No farà. Perfecte.
2: No tendremos que coger.
0: Pots cridar la Nata com si s'hagués portat malament per acabar la trucada?
1: Això, va, vinga, el pelut.
2: Hòstia, quina vergonya, va. Que ho feu. Nata, vine cap aquí, ara mateix.
3: Esta.
0: Molt bé. Escolta, entres a un sorteig d'un lot de Llet Nostre. Si et toca, ja et trucarem, vale?
2: Hòstia, molt bé, estupendo.
0: Un petonet, bonica.
2: Vale, adéu, moltes gràcies.
6: A Llet Nostre arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostre és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
10: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
11: Carglass canvia. Carglass repara.
12: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.

0: dels homes d'Aitana des del disc Quarto Azul, que està girant ja per tot arreu, Connexió Psíquica. Bon dia, Bel Caral.
1: Bon dia i bona hora.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: És un dels grans temes, no? Ara, socials, al bar, també, a l'ascensor, al
1: temps,
0: quina calor.
1: Aquells que diuen, és que l'estiu ha de fer calor, que si no fa calor ara...
0: Ah, sí? Mira, l'altre dia em va sortir un TikTok d'aquests...
1: Sí, l'estiu ha de fer calor, però no tanta.
0: Va sortir un TikTok d'un tio que diu, tota aquesta gent que durant l'any dieu que us agrada l'estiu, perquè així podeu estar al carrer, i ho deia al mig d'uns carrers que estaven buits, que ardava una solana de Déu, diu, on sou?
1: On sou ara?
0: On sou avui? És que no us trobo.
1: O aquells que el mes de maig diuen, aquest any, a principis de maig, va fer fresqueta o fred, quan arribarà la calor? I dic, ja arribarà la calor.
3: Ja tens aquí.
1: Ja tindrem temps de passar calor.
4: És curiós, perquè la Bel Caral és un tio, tu el veus al mes de febrer, per aquí per la redacció, ja va amb bermudes.
1: Jo vaig adaptant-me al canvi climàtic.
4: Vull dir que...
1: La tendència és més calor, doncs, pantalons curts.
0: No, deixa'm subratllar això que diu el Jordi Basté, del Matina Codina, que és que tu... pot haver-hi una temperatura de 3 graus sota zero i vas amb pantalons curts.
1: He estat a 8 sota zero amb pantalons curts.
4: Carai!
1: He posat a prova a Andorra les trobades que fem meteorològiques, aquelles que fem calarres meteorològiques allà a Palalinsal. I sí, em vaig posar a prova un dia sopant al coll de la botella 2.000 metres, 8 sota 0, i vaig dir, doncs, he de mirar el límit. I fins a 8, 10 sota 0, aguanto.
3: Ets presoner de la teva pròpia aposta, perquè ara, si un dia vens amb pantaló llarg, tothom t'assenyalaria pel carrer i et tiraria coses.
1: Ara m'agradaria anar amb pantalons de pana, de fet. Els marrons gruixudets.
0: A veure, el Caral, que heu de saber que és un autèntic personatge. Un autèntic personatge molt estimat i constantment abraçat per l'audiència del Matina Codina. Sempre que
1: doncs que vinguin i m'abracin en persona, també.
0: T'he de fer una pregunta, ara ja, diguem-ne, de la temàtica que toca aquesta hora, que és, fa tanta calor com diem, seguirà fent calor? Parlem-ne.
1: A veure, ha baixat una mica la temperatura. De nit, sobretot, aquests dies, a veure, hi ha llocs on està costant de dormir, però fins i tot a Barcelona o altres sectors de la costa, hem baixat dels 25 graus, que hi ha alguns llocs on ha costat, i això avui, en llocs on ha baixat de 22-23, que continua sent nit tropical, doncs s'ha notat una mica, perquè hi ha hagut dies que han baixat dels 25-26-27 a Barcelona, no?
0: I ara estem vivint ja la refrescada aquella que anunciava la Mònica Usant.
1: Exacte.
0: És a dir, no, que, si això és el màxim de bé que estarem en els pròxims dies.
1: Sí,
0: no?
1: El que passa que, per exemple, ahir a Tarragona ciutat es va arribar a 37 graus, que en plena onada de calor no s'hi havia arribat. Per què? Perquè hem tingut vent de mestral, vent que arriba reescalfat, i que es manté avui, una mica de mestral, més ara al matí que a la tarda, i avui de nou al litoral sud, i sobretot Costa Daurada, es pot arribar a passar als 35 graus. I en general, 32, 35, 36 a l'interior. No parlem de 38, 39, 40, com ja hem tingut. I a la costa, tret del litoral sud, costa central, costa brava, 28, 30, 32. No puja tant la temperatura, però hi ha humitats en alguns moments del dia de 70-80%, i això fa que no paris de suar, tant de dia com de nit en molts casos.
0: Correcte.
1: Pluja no se n'espera, aquesta mica de mestral, com dèiem, al sud, més al matí que a la tarda, i també encara tramuntana cap a l'Empordà, més intensa a l'Alt Empordà, i encara més intensa al nord de l'Alt Empordà. Compte, per anar a navegar o per anar a banyar-nos a la mar, que hi ha corrents, a vegades traïdors, i al nord de la Costa Brava, sobretot al Cap de Begur cap al nord, podem tenir onades avui de 2 metres, de 2 metres i mig.
0: Doncs
1: a la resta de la costa, no tant.
0: Avís per navegants, literalment.
3: Mai més
0: sí. Doncs, Abel Caral, moltíssimes
5: gràcies. La panxa, gràcies. No? La panxa.
1: Demà torno, eh?
3: Demà fa festa.
5: A mi m'agrada que es toqui la panxa.
0: Que això sí, és a dir, s'ha de dosificar.
5: Però jo he escoltat, avui cap a les 9, l'Abel es tocarà la panxa fora d'antena.
3: Pues bé, si toca-li tu el passadís.
1: No, l'Alan, quan arriba i em veu, ja li canvia la cara.
5: Sí, em fa il·lusió, perquè és un moment que jo crec que és
1: maco.
5: Però
1: podem fer demà, que és divendres.
0: Demà, divendres, Alan, tindràs... Tu agafaràs amb més ganes.
1: Tindràs la teva dosi de panxa.
0: Sí, i així també convoquem tota l'audiència demà a aquesta hora. Hi haurà actuació musical, percussió, diguem-ne...
1: És que si no, també l'audiència potser li cansa, també.
3: Bueno, que ens ho diguin, al WhatsApp.
1: Voleu que la Bel es toqui la panxa o ja n'hi ha prou?
0: 608-71-7141. Jo et sento el cap de setmana al Via Lliure i el Xavi Bundó no et demana gaire sovint que et toquis la panxa.
1: Però m'havia tocat també amb el Xavi alguna vegada, eh?
5: Que ric.
3: I la panxa també.
0: Ho deixem aquí, Abel. Fins demà. 9:38.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: el mallorquí David Tabaré, que és un autèntic revulsiu de cançons estiuenques amb cançons com aquesta que es diu Summer Love o Hot Summer Night. 4 minuts i 3 quarts de 10. 2 de...
1: Julio!
0: Vinga, per cert, ja sabeu que RAC 105 és emissora oficial de Le Grand Depart del Tour de

0: Regalem una entrada doble pel Village de la Grande Part, per poder viure, doncs, des de primera línia, testimoniar aquesta sortida dels grans equips d'aquest, que és un dels esdeveniments esportius més importants i més vistos del planeta Terra.
1: Home, no
0: m'estranya. El Tour de França ja és aquí.
2: Exagerar.
0: Aquest dissabte podràs veure la sortida gràcies al Matina Codina de RAC 105. Ja sabeu, 21 etapes que els portarà per les carreteres catalanes, els Pirineus, l'Alp d'Huez i fins a l'arribada final als Camps Elisis. Per poder guanyar aquesta entrada doble, ens has de dir què se't fa muntanya a tu.
3: Ah.
0: Com si fossis un corredor d'un dels equips ciclistes del Tour de França.
4: A mi un plat de verdura. Quan he d'anar a sopar i em toca verdura, la mare que em va parir.
0: En específic, alguna verdura en concret?
4: La butxeta, butxeta tendra.
0: Butxeta tendra.
4: No suporto. Tia, se m'acabava ahir.
3: És avorrida, sí, tens raó.
0: Especialment quan, quan té fils, saps què vull dir?
4: Ara.
1: Ai, no, Arne.
5: La mongeta, la que és plana, o la perona aquella, la que és com rodoneta?
4: A mi les dues, però la plana especialment no me l'acabo mai.
1: Vale, estaríem hores.
0: A veure, Ferran, bon dia.
6: Completament d'acord. L'has de fer esferificada i llavors posar-li per dins de la mongeta, posar-li elements que siguin cítrics i àcids i que et posa en contacte amb la flora teva. Fes una màgia.
4: Jo tinc coses a fer, tu.
0: Sí. Aquí, no. Sí, si has de fotre una esferificació de mongetes, no sé.
6: Que no està tan bona.
2: Però de què estem parlant?
3: El
1: Tour de França.
0: Aquesta gent que diu, no, jo, hòstia, jo em cuido, em foto mongetes, i llavors foten per sobre bacon, ketchup, no?
2: Oli de tofos.
0: Per donar-li gust. Sí.
1: Mongetes amb ketchup,
0: Va, més missatges. Hola, bon dia.
7: Bon dia, matineros. Pues a mi se'm fan a muntanya i muntanya, que Torelló a Torelló no hi hagi manera de fer cursos en català. No hi ha res per fer cursos. Tinc la meva parella, que és de Polònia, i no hi ha manera que puguin anar a fer cursos en català, perquè diuen que no hi ha suficient gent.
0: Senyali
7: i no
0: tu,
7: fa.
0: Senyali tu.
7: És increïble. Poder aprendre el català i no poder.
8: I sap castellà, este.
7: Va. Això se'n fa una muntanya.
0: Gràcies.
9: Bon dia, nois, sóc en Jordi. A mi el que se'n fa una pujada és quan arriba l'època de renovar assegurances, sigui de llar, de cotxe, de salut, del que sigui. Perquè és barallar-te, trucar, pidolar descomptes, lamentable.
2: Totalment d'acord,
1: sí. Això és increïble. Et truquen a... O sigui, també en un mail. Aquest any la renovació costa 50 euros més. I truques i dius, per què? Perquè han subido todos. Sí. I què en dones de més? Res. Però llavors donen de baixa.
5: Me'n vaig a la companyia. Vale, doncs et desconto 52 euros. I per què no me'ls descomptes des del principi?
1: Si sóc client de tota la vida. Desgraciat. I després se't ratlla el cotxe i et diuen, no, és que esto no t'entra perquè ha sido un martes.
0: És veritat que, en general, tot el que és la gestió amb els serveis, fins i tot amb els subministraments, no? Quan has de canviar, quan agafes un pis nou, per exemple, i has de trucar tot arreu, sí, per donar-te, tot això és terrible.
1: Les asseguradores són un tipus d'aposta esportiva, perquè tu te la jugues a veure si se t'inunda la casa i si se t'inunda t'ha sortit bé la jugada.
5: T'has d'alegrar, quan se t'inunda dius, vamos!
1: Ah, ja m'he sortit de compte.
4: No s'ha entendido nada.
1: Cállate, hormigas, que
0: no. Si vols guanyar una entrada doble per anar al Village de la Grande Part del Tour de França, digue'ns a tu què se't fa una muntanya.
10: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
10: Hola. Doncs a mi se'm fa muntanya quan haig de fer alguna gestió amb alguna companyia.
0: Mira,
10: de gas, d'aigua, de llums, que haig de parlar amb un contestador automàtic, 1, 2, 3 o 4, se'm fa muntanya i em carda de mal humor. Això és el que més muntanya em fa. Això i els cotxes que circulen pel carril del mig. Vinga, felicitats pel programa.
5: Em deixa parlar aquesta noia.
2: No, és que és una nota de veu, Marta.
0: Però és veritat que parlar amb contestadors i amb intel·ligències artificials és una cosa que em fa sentir molt imbècil.
8: Perdone, pero no le he entendido.
2: Sí. Ahir que vaig tenir el problema aquest amb el cotxe elèctric, vaig haver de trucar a l'assegurança diverses vegades. Moltes vegades, de fet. Va haver un gran problema de comunicació. I hi ha una cosa que em fa molta ràbia, que és... Exacte. Primer, parles amb un robot, que no té gens de gust parlar amb el robot, però et fa mil preguntes al robot, tu li dones mil respostes a totes les preguntes que et fa, llavors quan et passen amb algú humà, et torna a fer la mateixa pregunta!
1: Ara, sí, senyor!
2: No et vull donar el DNI, te l'he donat abans, i el model del cotxe i la matrícula, ja ho he donat tot!
1: Us dic un truc, que li funciona sempre, que és quan et ve algun robot, diga el motiu de su llamada. Jo sempre faig... Perdone, no l'he entendido. I torno... I diu, le pasamos con un agente. Com dient, no, el robot no pot processar el motiu i et passen directament amb la persona.
2: Jo ahir vaig dir emergència.
0: Em Mercedes.
1: Le enviamos a James Bond.
2: Saps què passa? Que era tan d'hora, ahir...
0: Aixecar la revista, no?
2: Que no hi havia humans.
5: I era el puto cotxe que no et carregava la...
1: Emergència, perquè no ha entrat a la plaça de pàrquing.
0: No banalitzem el concepte d'emergència.
2: No, perquè...
0: És com aquesta gent que va a les urgències de l'hospital perquè li ha picat un mosquit.
1: Sí.
2: No, però l'explicació és perquè com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va.
5: Explotado la tierra.
2: Si hi ha un tio encara allà, doncs que me'l passin.
0: Molt bé. Doncs,
1: deixarem...
5: No, sí que m'interessa.
0: No hi ha res més a dir, no, ja està. S'han de recollir els temes, hem de tirar endavant.
5: Merda,
0: i... No, que a més, soc... RAC 105, som mitjà oficial del Tour de França i he de donar una informació. I amb això ja tanquem una mica el tema.
3: No,
0: que si aneu a seguir la cursa del Tour de França a la carretera que passa per Catalunya, recordeu respectar les normes de seguretat. No travessar una calçada quan passin els ciclistes. És que és molt bàsic, però s'ha de dir. Vigilar els infants i els animals de companyia que hi gaudeix del Tour de França amb responsabilitat, perquè la seguretat és cosa de tothom. El que deia abans el Santiago Segurata, mira el Tour sense tocar els ous.
5: Eso, no toque los huevos.
0: 9:47. Ara fem una pausa i quan tornem, Sergi, ens expliques alguna cosa o no?
1: S'ha trencat un nou rècord mundial i no endevinaríeu mai què ha aconseguit el tio.
2: Ah!
3: Ostres!
11: L'Ernest Codina té la veu tan sexy que podria guanyar-se la vida doblant pel·lícules per adults. I ser ric, però ha preferit presentar aquest programa. Matina Codina, només a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
14: Troba el teu lloc amb Parklink.
15: A Mobles la Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles la Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
17: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
18: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el Tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
19: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
24: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
23: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
25: Aviam aquest botó.
26: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
27: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
28: Ostres! De cop som als 2.000!
26: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
28: Això és brutal!
26: Màxima potència!
0: Els 80.
26: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit de RAC 105.
3: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
0: Per trobar bona música.
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
29: Som els Tiet.
30: Sóc el Migui Núñez.
31: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
32: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
33: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
34: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
35: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
36: no cal creuar mig món.
37: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
38: Un petó i una abraçada, família.
39: Un petonet de part de tots cinc.
40: Això és RAC 105.
41: Un messinyo.
42: A RAC 105.
43: Merci, mesito.

0: sabeu que aquest dissabte obro jo el Canet Rock a les 5 de la tarda i just després s'hi posa ja la Maria Jaume, eh? Allà la tindrem interpretant, entre altres èxits, aquest que es diu San Domingo Forever, que és un homenatge a les festes del seu poble Lloret de Vistalegre, Mallorca.
1: Ara, com fareu la transició? Perquè, clar, vull dir, de cop i volta estaràs tu, de cop i volta Maria Jaume, com ho feu, això? A veure, com va?
0: Doncs a mi, normalment, des de la central tècnica, el que fan és abaixar-me la música sense avisar-me.
1: I llavors comença... 59 segundos, el programa aquell de la tele,
0: no? Sí, sí. A vegades a mitja mescla paren la música i comença ja, diguem-ne, l'actuació bona, que és la de l'artista que surt al cartell, en gran. Jo surto en petit, si us hi fixeu abans.
2: Mare de Déu. Que, una petita anècdota, confessió. Jo abans de treballar amb tu... És molt ràpid, és molt ràpid. És divertida i quedes bé tu.
3: Me l'has picat a fora, és bona.
2: Tu estaves punxant al Canet Rock. Sí. Vale? Aquell dia al cartell estaves tu i un altre conegut locutor d'un altre conegut matinal d'un altre conegut lloc, que és Catalunya. Vale?
0: Sí. Ostres,
2: éreu els dos caps de cartell de
0: sí,
2: DJs.
0: Sí.
2: I estaves tu ja punxant. Jo no treballava amb tu, que no et coneixia. I calla. I vas sortir i allà posaven gran Ernest Codina i estaves allà, pim, pim, pam, pam, pam, pam, molt bé. Van venir dues o tres actuacions i li va tocar a l'altre conegut locutor de l'altre conegut matinal.
0: Crec que podem dir el nom.
2: No passa res. I va sortir el Pérez i a punxar bona tarda, Canet Rock! I en el cartell gegant posa Ernest Codina.
1: Ostres.
4: Oh! Ah, sí?
2: Tres cançons i va marxar.
4: Hòstia.
2: Bueno. No sé si per un tema logístic.
0: No, però bueno, coses...
3: Vegades,
4: problemes tècnics.
0: Són, exacte.
4: Sí,
0: perquè assemblar-nos físicament no ens assemblen gaire.
4: No gaire.
2: A més, jo en aquell moment estava a Flashback i va ser tan... Codina, desgraciat! No treballaré mai amb tu! I aquí estic... Mira, sí, fixa't.
5: Mira, insultant per 1.000 euros.
0: No diguis...
2: No, menys, que era autònom.
0: No diguis mai més d'aquesta aigua, no en veuré.
6: Clar. La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Doncs una altra cosa que tampoc importa a ningú és un rècord mundial que s'ha trencat a Austràlia.
4: Oh,
0: què ha passat?
2: Doncs primer hem d'estar molt contents perquè la humanitat ha assolit una nova fita. Celebrem-ho!
4: Olé, vista!
2: El que ha aconseguit la humanitat, concretament un senyor australià que es diu Joseph McGrail, als seus 58 anys, és el del crit registrat més fort fet per un humà de la història.
0: Hòstia, que miedo.
2: Us heu d'imaginar aquest senyor amb un notari del rècord Guinness amb un medidor de decibels davant, enfocant a la càmera.
0: Ah, que guapo.
2: De manera que quan ell executa el crit, el medidor confirma que els decibels són els correctes.
3: Mm. Como la Guardia Urbana, cuando pillan una moto trucada por la calle, que
2: sí,
3: le ponen senyor. Los decibels o eso.
0: Això no té gràcia, perquè jo ho faig voluntàriament sense el medidor aquest.
2: Jo estic...
0: Barça! Però tu no t'has sotmès al rècord Guinness.
5: Jo el rebento. La màquina la rebento.
0: Bueno, ara, si vols, ho comparem.
2: Sí, podem comparar aquest crit que acaba de fer el president amb el del Joseph McGrail. Després d'això que sentireu, va estar dos dies sense poder cridar.
1: Oh.
2: Va explicar, quan va poder tornar a parlar, que és una cosa que no es pot assajar. No la pots practicar, perquè et quedes tres dies rebentat de la gola. I ell va ser un acte de fe. Ell va pensar que ho podria aconseguir. Wow. Llavors, ara sentim el crit i l'avaluem.
4: No!
0: Què dius?
2: Ja està. És això. És aquesta merda.
0: No em sembla cap cosa, eh?
2: Podem tornar a sortir, Ernest?
0: I tant.
4: No!

0: la paraula que diu és now, que és ara.
1: Entes lau.
2: Spiritual.
0: No, ha dit now. I és un crit que va registrar 122,4 decibels.
2: Sí, home.
0: A mi això em passa com amb els quilòmetres i tal, que jo no, no, jo me deixo en Bernabéus. A quant equival 122 decibels? Perquè us feu una idea, és o una sirena d'ambulància molt a prop.
3: Home, no, déu-n'hi-do.
0: O un concert de rock a primera fila.
3: Carai.
0: Una motosserra a menys d'un metre.
4: No!
0: O un tro molt proper.
4: No!
0: Això, dic, si, et, si tens un tro molt a prop, no. El que menys t'ha de molestar és el soroll del tro.
1: No, aquest...
3: Està ben gravat, està ben gravat. Jo tinc, no sé, no sé... Ha transcendit, per exemple, si hi ha algun tipus de preparació? Res, eh?
0: Ell diu que no, perquè, clar, sí. no pot practicar-ho durant tot un any, perquè és una cosa d'un intent i ja
3: no,
0: està.
3: I no et pots cascar la veu.
0: La,
3: és,
0: la dada que tinc és a qui li ha tret el rècord.
3: Ah, està bé.
0: La persona que el sostenia fins ara, aquest rècord, es deia, es diu Annalisa Flanagan, que és una professora d'Irlanda del Nord, que va practicar la paraula silence, de tant fer callar els seus alumnes.
2: Tenia molta pràctica.
0: Tenia un rècord, no tenim el registre perquè és de fa temps, el 1994 va aconseguir el rècord, dient silence 121 decibels.
3: La meva mare cridant Ernest també podria competir, eh?
0: Ernest! El que ha passat és que, clar, evidentment, tothom sap que a la categoria de cridar hi ha masculí i femení, com el futbol.
2: Com?
0: Llavors, aquest tio es queda amb el rècord masculí i la professora irlandesa es queda amb el rècord femení i així no s'han de cridar entre ells. Ah, no, seria perillós.
3: No, bravo. Sí, sí. Hi ha gent que té, que té aquests, aquestes habilitats, aquestes skills, aquests atributs. No? Jo, per exemple, tinc un amic que sap parlar fent rots, per exemple.
2: Home,
3: que
2: tant.
3: És l'Albert Ribas.
2: Ah, sí?
3: L'Albert també té una capacitat de fer rots molt llargs.
1: Oh,
3: sí, que agafa una embranzida, una embranzida, fa com un...
0: Sí, sí.
3: I després pot fer paraules mentre...
2: Però aquesta gent que fa això, jo crec que fan trampa, perquè no hi ha gasos tan llargs. Jo crec que força.
3: No
2: sí, potser sí que és un gas a l'inici, però després força.
0: Doncs fes-ho tu, si
3: també
0: estàs
3: fent. També hi ha gent que dispara cireres amb l'anus, per exemple.
0: Fes-ho tu, Alan, també això.
2: Això sí.
0: Això fa tothom.
2: Això sí que ho faig.
3: Algú d'aquí té alguna habilitat especial?
0: Bé, jo
3: singular.
0: Sé, jo sé fer el soroll de rentejar els vidres.
3: Ai, hòstia.
2: Pesava, val.
1: Va.
2: Ah, jo la cremallera.
5: Es la única cosa que... No haces eso, llevas tres años haciendo la misma mierda.
0: No sé hacer voces como tú.
1: Haz la carrima. Ai, es treu les ulleres.
3: Calleu. Va, calleu. Fem això del Sergi.
0: Agafa el fluix, vale?
3: I s'acaba ja.
0: Llavors, agafo el drac i començo.
1: Olla, és que és igual.
3: Hem de buscar si hi ha un concurs d'això i el Sergi el guanya.
5: No rimava.
3: Les 10 en punt del matí. Gràcies, Sergi.
0: De res.
3: Espera't.
4: No!
3: Ara sí.
6: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
7: Sona bé.
6: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
7: Sona el nou Micra.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Matina Covina.
10: Andy B. Rexha.
9: Cada dia de 6 a 11 a RAC.

0: et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina...
1: T'acompanyem sempre.
0: De 6 a 11 del matí a RAC 105, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: Mmm, això és boníssim. D'on és?
3: És de dia.
2: De debò?
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Avui a dia, els cons de gelat amb gust de nata de la marca Dia per només 1,49 al pack de 4. De debò. Molt bé. Dia.
4: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: RAC 105 i RAC mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026 us convida a respectar les normes de seguretat.
8: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105 amb Tour de França Grand Depart 2026.
9: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
10: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
11: Sona bé.
10: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
11: Sona el nou Micra.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno Nissan.
10: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.

0: Aquesta història d'una ruptura en què ella se'n va i ell li demana... Escolta, no te'n portis el ventilador, amb aquesta calor impossible.
1: Boníssima, escolta, aquesta cançó.
0: Basada en fets reals,
1: Sí, sí, home.
0: Sí, bon sí. DJ, banda neon i Búhos, la bona sorpresa de l'estiu amb aquest ventilador que ha obert una vora 10 i 9 d'aquest 2 de julio.
2: Julio!
0: Hora tronera. La que fem sempre de 10 a 11 del matí pels que ens escolteu tard.
1: I,
0: és una ràdio una mica més reposada, una ràdio una mica més propera, una ràdio que entreté, una ràdio que refresca, una ràdio que informa i una ràdio que és propera a tu. És la teva ràdio.
1: Coses,
0: és la teva música, hòstia.
1: Jo diu ben emmorrat al micròfon.
0: Marc Pugà, content de compartir amb tu els pròxims 50 minuts.
3: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
0: Pels que aterren ara a RAC 105, quines són les commemoracions del dia?
1: Doncs mira, hoy puede ser un gran día, hoy, que és 2 de juliol, perquè avui, perquè ho sapigueu, portem mig any completat de l'any sencer que tenim. L'any té 365 dies i avui estaríem als 182, 183, fet de 182 i mig, és la meitat, diguéssim.
0: Sí.
1: I és avui, per tant, ho celebrem escoltant aquest tamacle del Serrat.
0: Deixa'm dir una cosa, que és que aquest dissabte punxo a la festa del mig any, la segona edició, que es farà a Banyoles. Compreu entrades, els podeu seguir a Instagram, si voleu, arroba la del mig any. I veniu a veure'm, hòstia. Hi haurà Brou, Bufant Fort, Acordeatí, DJ Nando, DJ Sala i jo mateix, que sóc l'Ernest Codina. Shows, food trucks, jocs XXL, pop-ups, campanades, entitats, raïm, hi ha de tot. Escolta, no hi falteu aquest cap de setmana, aquest dissabte, a la segona edició de la festa del mig any, que, com diu la Mar, és ara!
1: És ara!
0: És ara!
1: S'ha de celebrar, igual que l'any nou, del mig any també.
0: Doncs els millors desitjos i un brindis per tu, Marc Pugà, per aquesta segona part del 2026.
1: Bon any! I aquest 2026 es compleix amb 26 anys de l'estrena del videoclip Lere, de Hear Me Tonight, aquest gran èxit que ha fet història, per què no dir-ho?
0: I encara sona RAC 105.
1: Feia anys que no escoltava Supermercat de Lil Dami, i és que un 2 de juliol del 1962 es va obrir el primer supermercat a Arkansas, de la mà de l'empresa Walmart.
0: Deies abans que tu vas més de restaurant, eh?
1: Sí, jo vaig molt de restaurant, potser massa. Per això em costa seguir la nutricionista, la porto boja, perquè els restaurants són més fregits, són més olis, però escolta,
0: jo
1: la vida
0: ja,
1: és una vida ara.
0: Jo també hi hauria d'anar més al supermercat per estalviar d'entrada i després en segona instància, perquè m'agrada moure'm pels passadissos, veure tots els productes, les marques, els preus, aquestes coses. Bueno, en fi.
1: I avui fa 20 anys del carnet per punts. 9 de cada 10 conductors mantenen els 12 punts originals, però són 350.000 persones les que han perdut el carnet en algun moment.
0: Fa ràbia, eh?, quan has de fer el curs de recuperació de punts, que jo l'he hagut de fer també, i la veritat és que és una bona putada. Però clar, si respectes les normes de circulació i no premis més el gas del que toca
1: no
0: veus alcohol mentre condueixes, etcètera, tindràs los 15 puntos del carnet de conducir. Més cosetes, Puga.
1: Estem escoltant la banda sonora de ET perquè avui és el Dia Internacional dels OVNIs.
0: Aniversaris dels famosos que no ens convidaran a les seves festes de cumple.
1: T'agraden les primeres. L'actriu Margot Robbie de Barbie, entre moltes altres. Avui fa 36 anys ja. També l'actriu Lindsay Lohan de Xiques Males, en fa 40. El guionista, humorista i productor Larry David en fa 79. L'escriptora Najat El Hajmi en fa 47. I anirem amb un cantant que hauria de dir lo siento, justament, pel que ha fet. Ell és el Beret, avui en fa 30 i fa poc ha estat acusat d'agressions sexuals. Recordem la notícia, que és
0: doncs
1: molt recent.
0: Doncs que ho pagui.
1: Que ho pagui. Epa! Estem escoltant la Sharpay Evans. És que l'Ashley Tisley avui fa 41 anys ja. Molt famosa i molt mítica per High School Musical.
0: Alguna cosa més, carinyet, o no?
1: No!
0: Doncs deixem ja per inaugurada aquesta última hora del matí a Codina escoltant una mica de High School Musical, petó de la penya matinera.

0: Una mica de bolero, una mica de ranxera, la gran veu de Bruno Mars, i aquí et surt un Risky Doll que passarà a història com a balada consolidada a la programació de RAC 105. Estem trucant al Salva. Doncs no, ha sortit un contestador. Tornem a provar molt ràpid, molt ràpid. I si no, escoltarem missatges dels oients, que avui estem preguntant què se't fa una muntanya, perquè tenim dues entrades, una entrada doble, en concret, per assistir aquest dissabte al Village de la Grande Part del Tour de França, per veure primera línia, doncs, la sortida dels corredors dels diversos equips. Salva!
1: Ui, quasi! Espera't,
0: 40 anys, És de la meva quinta, aquest.
1: Ja, és com tu.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta @rac105.cat.
1: No. Oh, Salva, et volíem felicitar.
0: Deu estar ocupat. Sí, anem als missatges, va. Ai, perdona, anem als missatges. A veure, què s'us fa una muntanya? Expliqueu-nos-ho al 608-7171-41. Hola, bon dia.
2: Bon dia. A mi se'm fa muntanya aguantar aquesta calor que està fent aquest any.
0: Ai, sí.
2: I esperar encara un mes i 10 dies per poder agafar les vacances.
0: Carai.
2: Això sí se'm fa muntanya.
0: Hòstia.
2: No podem dormir, no podem sortir, no es pot fer res. Estem més tancats ara aquests dies que no pas a l'hivern. Això, per mi, se'm fa molta muntanya.
0: Sí, però escolta'm, tot l'esforç té la seva recompensa i jo et demano que projectis mentalment aquella primera cervesa del primer dia de vacances, una cervesa ben fresqueta, acompanyada de la gent que estimes i amb temps lliure per davant, d'autocura i de desconnexió. Ho he explicat també perquè és el que necessito jo.
1: Sí, estava pensant, si no li agrada cervesa aquesta noia, deu pensar, vale.
0: Però igual, substitueix la beguda per la que tu t'agradi.
1: Amb qui et vingui de gust, on et vingui de gust.
0: 608-7171-41. Tenim una entrada doble per anar al Village de la Grande Part del Tour de França.
3: Bon dia, matineros. Doncs a mi se'm fa una muntanya quan esteu de vacances.
0: Oh.
3: És molt dur passar les primeres hores del dematí sense vosaltres. Apa, bon estiu, bones vacances i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies. També heu d'entendre que nosaltres necessitem descansar, perquè si no anem perdent bateria pel camí i el que necessitem és poder-ne tenir molta per transmetre-la, no? I de forma altruista regalar-la a centenars de milers de persones que ens escolteu cada matí. Moltes gràcies. Sempre és bonic que et diguin que et troben a faltar i que sapigueu que és recíproc. El que passa que també us trobarem en persona físicament aquest estiu. Vull dir que saludeu. I la bona notícia, si no hi ha un canvi d'última hora, és que el 31 d'agost tornem l'equip del matí.
1: Sí,
0: Codina,
1: això no és res.
0: A més, haurem fet alguns retocs, sempre introdueixes alguna novetat.
1: I jo direu, mira això.
0: Crec que el matí a Codina de l'any que ve encara us agradarà més. Per tant, deixeu-nos una mica d'espai per retocar i reconstruir algunes coses. Va, un altre missatge. Bon dia.
4: Bon dia, l'Àlex de Vilanova i la Geltrú.
0: Àlex,
4: a mi el que se'm fa molt coll a dalt és el dia 30 de juny, quan a primera hora del matí entres al teu compte bancari.
0: Ai, sí.
4: I ha arribat Hisenda i t'ha fotut un clatellot que no saps ni per on ha vingut.
0: Sí, sí.
4: Això crec que és el pitjor de tot l'any. Una abraçada i felicitats pel programa.
0: Gràcies, felicitats a vosaltres. D'aquí una estona, abans de les 11 del matí, sortejarem aquesta entrada doble per assistir al Village del Grande Part de la sortida del Tour de França aquest dissabte 4 d'abril. Ara, els Catarres. Ja.

0: Ernest Codina té la veu tan sexy que podria guanyar-se la vida doblant pel·lícules per adults i ser ric, però ha preferit presentar aquest programa. Matina Codina, només a RAC 105.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, costelles de porc marinades amb salsa barbacoa per 7,29. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
3: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
4: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda HRB completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
5: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
6: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
7: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: Perdoneu, però és que no puc ser objectiu. Ja sabeu que a mi m'agrada la traca, m'agrada una mica el ritme, m'agrada la música electrònica i aquesta cançó em posa les piles, que és un escàndol. Tu, la posaré aquest dissabte al Canet Rock a la tarda? Segur, 200%. Segur. Home, Juguel y Solto, amb una de les sensacions electròniques d'aquesta època estival. Jamaican Bam Bam. 11:15 del matí.
1: Ai, Déu meu.
0: Marc Puga.
1: Què?
0: PlayStation.
1: Oh, home, aquest so és conegut.
0: Bé. Avui és notícia PlayStation per un comunicat que ha fet la companyia.
1: Doncs sí, perquè Sony ha anunciat una decisió històrica que canviarà la història d'aquesta consola, i és que a partir del gener del 2028, per tant d'aquí encara 2 anyets, deixarà de fabricar jocs nous en format físic. Això significa que tots els nous llançaments només es podran comprar en format digital a través de la PlayStation Store o mitjançant codis de descàrrega venuts a les botigues.
0: Tot digital, tot digital.
1: Aquí hi haurà un tràfic de videojocs, no, i de compra i venda.
0: No, ja s'asseguraran que no es pugui piratejar, bueno, res, però el tema és que hi ha el romanticisme, Marc Puga, de la qüestió física. D'anar a la botiga de videojocs.
1: S'està perdent tot.
0: Els dissenys de les portades, no? Desprecintar-lo, obrir-lo, olorar-lo, mirar el llibret. És que, hòstia, quina llàstima, no? Quina llàstima. Deixa'm... Segurament molts oients, boomers, sí. Que ens estan escoltant ara mateix, estan lamentant l'escoltar aquesta notícia.
1: Deixa'm afegir-te que la companyia ha assegurat que aquest canvi és perquè, diuen ells, que la majoria de jugadors prefereixen comprar els jocs en digital, que és una tendència que no ha parat de créixer, i la gent cada vegada té més vendre a les botigues i es compren menys.
0: És com la música, que abans hi havia els CDs, no?
1: Les pel·lícules, els llibres...
0: CDs,
1: és veritat que...
0: Però, perquè... No, i que ara ho comprem tot online, a l'App Store, a Spotify, a l'Apple Music, no? Ha canviat molt això, YouTube...
1: És veritat que els títols publicats abans del 2028, per tant, tot el que vagi sortint ara o els que ja estaven previstos en format físic, no es veuran afectats. Per tant, tots els videojocs que surtin fins al gener del 2028, repetim, els podreu tenir en format físic. Però a partir d'aquella data, nunca más.
0: És una llàstima, però també és la tendència. M'agradaria saber l'opinió d'algun oient.
1: A mi també. A més, és que...
0: Què penseu d'això, que ja deixin de fabricar videojocs físicament i que a partir d'ara tot ho compris a la botiga virtual de PlayStation?
2: 608-71-7141.
0: 608-71-7141. És que, clar, jo, per exemple, me'n recordo, no, dels cartutxets de la Game Boy, me'n recordo de la Super Nintendo... No sé, posar el joc, el cartutxo, l'olor que feia.
1: I a més, Ernest, les futures generacions mai sabran el que és comprar un joc físic.
0: M'agrada molt aquest oient, que és supercatalà, que diu, bon dia, diu, ara ja no els podrem vendre de segona mà i treure uns calés extra. Hòstia, aquest es lamenta perquè ja haurà de deixar de fotre negoci. Què més ens diuen, Marc Puga? Estava escoltant un àudio, eh?
1: Estava escoltant un àudio, però m'estava parlant del Tour de França. Hem barrejat temes aquí amb l'oient.
0: En tot cas, abans de les 11 del matí, si tenim un espai, escoltarem alguna opinió més, però jo estic convençut que la nostra audiència, que és romàntica.
1: I tant.
0: I és nostàlgica, sent un punt de tristesa, però vaja, les tendències, com dèiem, van per aquí.

0: Em poso de genolls, em trec el barret, admiració profunda, quina veu. Aquesta cançó és una obra d'art que s'ha d'escoltar sencera, relíquia des del disc Lux. Aquesta senyora està als Estats Units ensenyant al món com es canta. 10:39 del matí. Marc Puga!
1: Hola!
0: Es veu que Barcelona... tornem-hi. Es veu que Barcelona tindrà la seva pròpia Emily in Paris.
1: Hola! Estic flipant amb aquesta notícia aquesta setmana. Estic supercontenta, perquè sabeu que jo soc molt fan d'aquesta sèrie, que és la Emily, que viatja a París, treballa a una agència de creativitat, fa la seva vida a París. Doncs ara arriba La vida a Barcelona, La vida a Barcelona, que és aquesta nova sèrie romàntica que aquests dies ja s'està rodant a diversos llocs de la ciutat, perquè a més una imatge de la protagonista amb la Sagrada Família de fons.
0: Però perdona, estem parlant de la Emily in Paris, Barcelona. Tindrà la seva versió aquí.
1: Exacte, o sigui, no és la mateixa actriu ni res,
0: realment
1: no és... No és l'actriu d'Emily in Paris, és una altra actriu que es diu Priscila Delgado, jo no la conec.
0: Vaig a buscar-la.
1: Busca la Priscila Delgado. I és una protagonista que intenta refer la seva vida a Barcelona, descobreix noves amistats, oportunitats professionals, regions amoroses... És a dir, és el mateix, però la versió català, la versió, bueno, espanyola, es posarà en castellà.
0: Una producció d'aquí.
1: D'aquí, sí. L'Emily in Paris és...
0: I creus que hi ha una inspiració en Emily in Paris.
1: Exacte, està basada en Emily in Paris, i l'objectiu és mostrar una Barcelona moderna, atractiva, cosmopolita, un estil de vida molt visual, el que es veu a Emily in Paris, que és ella dins d'una vida molt moderna, amb tots aquests outfits, una mica el mateix, però a Barcelona.
0: Sí que és veritat que la gentrificació ha convertit la ciutat de Barcelona en una ciutat cada vegada més semblant a París, per exemple.
1: Absolutament. No?
0: Estem perdent una mica l'essència, eh? O sigui, jo crec que totes les ciutats cada vegada són més iguals, no trobes?
1: Sí, 100%. No, 100%.
0: Amb els mateixos comerços,
1: sí,
0: les mateixes multinacionals, no? Estem perdent el comerç local, les llibreries, les fleques, no? En fi, no em vull posar intens, però és que avui no sé què em passa, que estic així, eh?
1: Intens, estic perquè ets un tio intens, Ernest.
0: Estic reflexiu.
1: Bueno, no,
0: estic
1: està reflexiu. Bé, això.
0: No, acabo d'estar... No és propi de mi, però jo sempre he sigut bastant conformista amb tots aquests aspectes, però cada vegada em fot més de mala llet. Per què? Doncs perquè ja porto molts anys a Barcelona i estic veient com està canviant. I em posa de mal humor. Però vaja, mirarem la sèrie aquesta. Com te repeteix el nom?
1: La vida a Barcelona.
0: I això tenim data d'estrena?
1: No, s'està rodant per la ciutat. Vull dir que aquí, evidentment, informarem de tot en quan vagi sortint la informació.
0: Tranquils, perquè la Marc Puga sempre us informarà d'aquestes coses.
1: Això,
0: Rai, no patiu, que aquí al Matina Codina tindreu l'última hora. 4 minuts i 3 quarts d'11.
2: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
3: La Rio, una merda.
2: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu El Matina Codina.
4: Rec 105 Barcelona.
5: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
6: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
7: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
9: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
3: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Aviam aquest botó.
13: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
14: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
15: Ostres! De cop som als 2.000!
13: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
15: Això és brutal!
13: Màxima potència!
15: Els 80!
13: I com has dit que es diu aquesta màquina?
15: El ritme de la nit, de RAC 105.
16: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
17: El ritme de la nit.
18: Només a RAC 105.
17: Per trobar bona música...
19: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
20: Tisse Locarti.
21: Mi penya del RAC 105.
22: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
23: Família de RAC 105.
24: Som els Catarres.
25: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
26: Som els Tiets.
27: Sóc el Migui Núñez.
28: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
29: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
30: Família de Barcelona, sí, la fúmina des del País Valencià.
31: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
32: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
33: no cal creuar mig món.
34: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
35: Un petó i una abraçada, família.
36: Un petonet de part de tots cinc.
37: Això és RAC 105.
38: Un besinho.
39: A RAC 105.
40: Merci, besito.
17: RAC 105.
18: Sempre apostant per la música en català.
19: 105. RAC.
20: Let's go!
17: La teva música.
21: RAC 105.
22: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
41: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: Ja tenim aquí els cocos, les maraques, la síndria fresca i l'estiu amb cançons associades com aquesta de la Camila Cabello i Ed Sheeran. Home, curiós tàndem, no, aquest? Camila Cabello, que és cubana, un nord-americana, un britànic, i junts van fer una cançó fantàstica i tropical que sona a RAC 105, bam, bam. 10 minuts i mig i les 11. Ole.
1: Ole.
2: I una cançó.
0: Molta gent que avui ha estat pendent del programa per aquest concurs que tenim amb la gran sortida del Tour de França des de Barcelona aquest dissabte 4 de juliol. Com ja sabeu, hi haurà 21 etapes al Tour de França i la primera surt des de Catalunya. Passarà per carreteres catalanes, pels Pirineus, per l'Alp d'Huez i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París. Què regalam avui? Doncs una entrada doble per anar aquest dissabte 4 de juliol al Village del Tour de França. Allà com autèntics VIP, que ja sabeu que comença a Barcelona amb aquest gran depart del Tour i estaràs a primera línia, ben tractat. I per això t'hem preguntat avui, perquè entressis al sorteig. A tu què se't fa una muntanya?
1: Clar, és bona, que... Què se't fa una muntanya, tu?
0: Què se'm fa una muntanya? Jo sóc un tio molt desordenat.
1: Ai, ordenar.
0: A mi se'm fa una muntanya, la logística domèstica, com bé saps, i això està bé que ho sàpiga l'audiència, sóc un malalt de la feina, aquí sóc ordenat.
1: Ho sabem, crec que l'audiència també ho sap.
0: Aquí sóc aplicat, però a la meva vida domèstica sóc un absolut desastre. Llavors, organitzar aquestes qüestions és un tema que a mi se'm fot una muntanya terrible. Vull dir, és el Tourmalet.
1: T'entenc. A mi se'm fa una muntanya, aquesta calor, que no puc més.
0: Va, a veure què ens diu la gent i de seguida escoltem ja la veu guanyadora d'aquest passi doble al Village de Le Grand Depart del Tour de França. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. A mi se'm fa una muntanya pensar que aquest mes de juliol ja agafareu vacances i ja hauran d'esperar al setembre per escoltar les novetats del Matina Codina. Vinga, moltes gràcies per tot i felicitats pel programa. I puto Espanya.
0: Ho intentarem fer tot tan bé com puguem, però bé, encara falten 22 dies perquè marxem.
1: Sí, encara, totalment. Estem aquí amb vosaltres.
0: Tres setmanes senceres. El 24 de juliol la gent ja està amb el parasol, la cremeta, no? I lluny. Lluny de la vida rutinària. És tan important descansar.
1: I és molt important. Encara que t'agradi molt el que fas, has de parar, has de dormir i has de dedicar-te temps a tu.
0: Va, un altre missatge finalista. Hola, bon dia.
4: Bon dia. A mi el que realment em fa una muntanya és cada any sentir el meu nòvio. Aquest any tampoc anem a veure el Tour. Per tant, si ens toquessin les entrades, seria genial. Ell podria veure el Tour i jo pararia de sentir-lo. Gràcies.
0: Molt bé. Ui, doncs mira, no has guanyat, però quasi. I el missatge guanyador després del sorteig que acabem de fer fa una estoneta és aquest. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs jo vull participar en el concurs. Per què? Perquè, a veure, em fa molta mandra acompanyar el meu marit a veure el Tour a Barcelona i veure-ho amb tot el mogollon de gent i tota la calor que farà. Llavors, vull que em toquin les entrades per veure-ho des d'una zona privilegiada. Gràcies.
1: Ah, doncs mira,
0: per tu, pel teu marit aficionat al ciclista, al ciclisme, aquestes dues entrades pel Village de Le Grand Depart Tour de França aquest dissabte a des de Barcelona.
1: Olé!
0: Per cert,

0: casual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
2: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
3: Verisure. A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
4: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
5: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
7: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
9: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Bon dia, Ernest i companyia.
12: Matina Codina.
11: Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, Matina Codina.
13: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.
14: 3 minuts i mig i les 11, Toni Clapés, bon dia.
15: Hola, què tal?
16: Toni, especialment guapo.
14: Toni, no, o sigui, que el meu mentor, el màxim referent vital i professional, no s'acosti al micro quan toca...
15: Què
14: està passant?
15: No, és que, clar, expliquem-ho tot. No és que no m'apropi al micro, és que algú m'abaixa el volum de dels auriculars.
16: Això és la mar.
15: Algú que deu, bueno, que deu tenir una oïda de...
16: Eso
17: ha tenido que ser una mujer, porque se conoce que la mujer está siempre atenta a todo.
16: Tú parles molt de les mujeres i no en tens ni idea.
14: Deixem qüestions internes per objectivar el programa d'avui. Què t'ha agradat, què no t'ha agradat, quina nota ens posaràs? Estic molt nerviós.
15: Doncs mira, el millor del programa ha estat la notícia del Sergi Ferrer, de l'australià, que ha aconseguit fer el rècord del crit més alt del món.
16: M'ha agradat,
15: mira. Perquè, bueno, eren 122 decibels.
16: No!
15: Aquest. I, bueno, és una notícia que jo particularment no havia escoltat a cap altra emissora i, bueno, crec que està molt ben trobada.
14: Que jo et dic, jo et dic que puc cridar més, jo.
16: No! Sí. Jo et dic que he fet algun bloquete cridant més que aquest tio.
14: Aquest tio està competint en una disciplina on està sol. A mi llavors, clar que guanyes.
17: A molts rècords d'aquests em passa com quan veig el concurs de calçots, que penso... Jo aquest me'l repasso.
15: Sí.
14: Tu creus que podries guanyar el concurs
17: de calçots? Sí? Jo crec que podria estar top 5 tranquil·lament.
16: I sense renunciar a les postres.
17: I sucant pa,
14: Apuntem aquesta idea. L'apuntem l'any que ve. A veure quin és el resultat que fa.
16: Vale. Que el cazorla vomiti en directe. Ja ho he apuntat.
14: No, però que vagi al concurs de calçots.
18: Hauràs d'anar, Tu ja saps el que has dit,
14: T'apuntem.
17: Ja aniré.
14: Des d'aquí, a la gent de Valls, ja el podeu apuntar. Ens escolta molta gent.
16: Poseu cabezón i ja sabrem qui és.
18: Té una pinta que anirà.
14: Vale, perfecte. Això ha estat el millor, Sergi Ferrer, amb un rècord Guinness.
15: Sí, també té nassos que la secció en la que parles del tio que crida més del món sigui l'única que hagis fet sense cridar.
16: No!
15: Que les fas tota cridant.
16: És veritat.
15: Aquesta, bueno, en veu baixa l'has fet.
16: Estic intentant...

0: Que, és que tu, Toni, m'has dit més d'una vegada que no cridi tant, i encara que no ho sembli, jo escolto el que dius i intento aplicar.
1: No, xato, però hi ha una cosa que és sentit comú. Si parles tu, que sempre crides, d'una persona que crida, doncs fes un exemple tu.
0: I, que fa, i si un dia parlo de sexe, em trec la xorra per fer la secció? És que no té lògica. Ostres.
1: Doncs no, perquè és molt torta.
2: La xorra.
1: Seria desagradable.
3: Jo crec que no ha cridat perquè s'ha adonat de com n'és de molest.
4: No!
3: Sí. Quan, sí. Algú que no ets tu crida.
0: Exacte.
3: Vinga, bueno, això
0: però parlar de mi.
3: Què ha estat el pitjor?
1: El millor era la troballa, el pitjor la secció de la Mar Puga.
2: Ostres, sí,
1: analitzant en directe tots els seus resultats mèdics.
2: Seria.
1: Que no sé què venia, amb talls de veu dels metges, de la nutricionista, del tio de la mútua... Perdona, però no ho he acabat d'entendre.
3: No, hem celebrat que està neta de malalties de transmissió sexual.
2: A veure qui porta talls dels seus metges.
1: A sobre això, per dir-nos que està bé.
2: Home, doncs sí, si no, doncs no ho celebro.
3: O sigui, tu hauries trobat interessant si hagués dit que, per exemple, tenia gonorrea, no?
1: No, escolta, no sé, o el que fos.
0: Alguna cosa
1: noticiable, però per dir, està tot correcte.
3: És que tots els valors estan bé de la teva analítica, tots.
2: Si hi ha un més udo... A veure...
0: Ah, què?
1: Aquesta era la cosa.
0: És mala cara.
1: Aquesta és la cosa.
0: No. Està molt mala cara.
2: El tema és que a mi l'analítica me l'ha mirat el Mariano. Però el Mariano era el meu metge de capçalera, és igual. El que me l'ha de mirar bé i a fons és el ginecòleg. Que el ginecòleg em truca avui a les 8 de la nit.
0: Ja vengo yo contigo.
3: No són hores de trucar un ginecòleg, eh?
0: No era rara.
3: Bueno, 8 del vespre.
2: És una consulta telefònica, escolta.
0: Una consulta a la whiskeria del Santiago.
2: Estaria el poble espanyol, li diré el un moment que tinc una visita mèdica.
1: 8 del vespre per parlar amb un ginecòleg amb videotrucada.
2: No, vídeo no, és veu. Llavors ell em dirà exactament
3: les cosetes negretes,
2: que 4 fulls del PDF són 2, em dirà exactament què són.
3: A mi, per exemple, l'última analítica ja em van trobar el sucral, em van trobar ja colesterol tocadet, també.
0: Colesterol.
3: Em faltaven triglicèrids, no sé quantes coses. El tio em va dir, d'aquí 6 mesos, una altra analítica.
2: Ostres.
3: Dona, vull dir que... I mira, em veus tan tranquil.
2: Veus.
0: Sí,
3: però jo ja he assumit que em queden 4 dies.
2: Ai, Ernest.
3: Va, no passa res. S'ha d'acceptar. Sí, tu, a la vida has d'abraçar el que és que neixes, et desenvolupes i la palmes.
5: Des de que te pusiste la vacuna del Covid, te queden 4 dies.
3: Escolta'm, vinga.
1: No he entès, Marc. Perdona, i sé que no t'agraden aquestes crítiques, però no m'entens. Vull dir, que ens portaràs la propera dia la factura de la llum de casa teva?
2: Pues potser sí, ja la tornaràs a criticar.
1: I la desglosem.
0: Ens expliques quan pagues la potència contratada.
3: Ahir vam estar parlant mig programa del cotxe elèctric de la Lillo.
2: Exacte, ara, i ningú li va dir res, curiosament.
1: Però, imagino que era per algun tema.
2: Sí. I a ningú li interessava, potser.
1: Em vaig quedar tirat, clar.
0: Bueno, era una anomalia. El cotxe va bé. No va fer una secció per dir el cotxe va bé.
3: Després de...
0: Gràcies, Xavi.
5: Sí, Xavi.
3: Després de totes les consideracions, sempre posem nota al programa. Clapés, del 0 al 10.
1: Aviam. Per un programa que es passa de proper, revelant anàlisis de sang i de femta en públic...
0: De femta?
2: Femta no.
1: Però també per seccions divertides i originals, la nota del Matina Codina d'avui...
3: Hòstia, ets nervis, tio.
1: És... Un 5.
0: Bé!
2: Olé, que bé!
0: Aprovat!
2: Que il·lusió!
0: Tot i la gonorrea de la Mar.
2: No ho he fet tan malament.
3: La meva nota mitjana quan jo estava estudiant.
6: Molt bé.
3: Un 5et, sempre, tot s'impalat.
6: La meva d'un 4.
0: Molt bé, també.
6: Sí.
3: Per això jo sóc el director i tu...
6: Sí, sí.
0: No? I tu l'encarga.
3: Jo sóc la màxima nota de l'equip.
0: Imagina't.
2: Molt bé. Mare meva.
6: El nostre exemple, eh?
0: Olin.
3: Hòstia, la veritat que és un miracle que estiguem al mercat laboral. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
0: No, a tu.
3: Gràcies, Anna Lillo.
6: De res.
3: Gràcies, Marc Puga.
2: No, a tu.
3: Gràcies, Xavi Cazorla.
0: No, sí, a mi.
3: El nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco, que demà tindrà secció, perquè fa uns dies que estem passant d'ell, des d'aquí un petó de l'Arnau.
6: Ai, claro, que ara és secció,
2: Va,
3: i gràcies també al Xavi Pardo, a l'Abel Caral, i jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Passem el relleu a l'Albert Buscarons.
0: Hombre!
3: Amb les millors cançons. Petons d'en Codina, el que més matina. Sigueu feliços i mengeu anissos.
2: Adéu.
3: Adéu. Demà divendres! Epa.

0: Aquest és el número 1 de la Rey, Where is my husband?
1: La teva música...
2: amb Albert Buscaró.
0: És la primera en sonar en aquest dijous 2 de juliol. Què tal? Són les 11 i 6 minuts. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part de la família un dia més. Vinga, som-hi! Està calorada. Salutacions a l'Albert Buscarons. Comença la desfilada de números 1 i de grans èxits. De fet, aquesta és la cançó amb la que vam conèixer una de les veus més importants del pop mundial, la d'Ariana Grande, debutada fa uns anys amb Problem.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
4: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
3: Desbloqueja el Titan que portes dins.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran... 229.000 gràcies.

0: Aquesta és la cançó de Josh Fowers, Like a Prayer, clàssic de Madonna, en mans ara d'un altre DJ australià que està molt de moda, eh? Cyril sembla que va obrir la porta. I des d'allà ens estan portant bon material. Nosaltres el recollim i el posem amb moltes ganes, i tant. I ara fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe. Apa, ja pots conduir tranquil o tranquil·la.
1: La teva música.

Demà, només queden hores perquè es publica el nou àlbum de Madonna, Confessions Volum 2, amb aquest Bring Your Love. I arriba ara l'artista del moment, ha tornat a aconseguir el número 1 global de Spotify amb la seva nova cançó del Mundial, Dai Dai, però Shakira ja porta molts anys de hits com aquest.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Per trobar bona música...
5: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
6: Dice Locarti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Soc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
19: No, no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots cinc.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
4: RAC 105.
2: Sempre apostant per la música en català.
4: Aviam aquest botó.
2: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
4: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105. Ostres! De cop som als 2000.
2: Aviam, apuja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
4: Això és brutal.
2: Màxima potència.
4: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
4: El ritme de la nit de RAC 105.
2: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
4: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: RAC 105.
27: Ja comença a fer-se

és la cançó de Lola Young, Messi, quan freguem ja 3:15 del matí. Estem a RAC 105 passant aquest dijous plegats, ara amb l'energia de Doctor Prats. Una altra de les cançons que està present a tot arreu en aquests dies, degut a que, ja saps, comença el Tour de França aquí a Barcelona, amb aquesta cançó de fons com a una de les importants.

Doncs aquí tens el so de One Republic, amb aquest xiulet tan reconeixible, que ens fa el matí una mica més capi, eh? I ain't worried about it. One Republic, i tant. 4 minuts i les 12 del matí. Aquí estem, de dijous a RAC 105. Ara amb la bona energia que ens porten sempre les cançons de la Naina. Aquesta és al costat dels seus padrins musicals, la Fúmiga. Es diu

0: La teva música.
1: RAC 105. T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: RAC 105 i RAC 1.

0: mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026 us convida a respectar les normes de seguretat.
1: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105 amb Tour de França Grand Départ 2026.
2: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
6: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
7: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
8: Citroën.
7: Consulta citroen.es.

0: Aquesta és una de les cançons més simpàtiques de l'actualitat. Aquesta està agradant moltíssim i allò tan important d'estar posant d'acord el cotxe, eh? Els petits també celebren moltíssim el Papi posa del disc. Cançó del Dausà i Mamaduixa.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Això necessitem amb aquestes calorades. Duixa, duixa, molta duixa, du. Les 12 i 3 minuts, què tal? Una hora més al teu costat, és dijous, és 2 de juliol. Ara amb Jax Jones, seguim en ple moviment a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
5: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Gran Depart 2026.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure.
11: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: Aquesta és Billie Eilish, una cançó que ara fa uns 2 anys que es presentava com a single, que es diu Birds of a Feather, de les més importants de la seva trajectòria. Anem a tot arreu amb presses, això és veritat, i saps què és el que no espera? La teva salut, i per això l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés, accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada i amb menys esperes. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera.
1: L'estiu sona

Lady Gaga. Aquesta és una de les cançons ja icòniques de l'artista. De vegades és els que porta ella sempre darrere. Per saber una mica què fa, sempre ens agrada Lady Gaga, dona notícies, dona contingut. Sí, sí, nosaltres a favor. Seguim. L'Alfred García debuta amb un estil inèdit, jo diria, en el món de la música feta en català. Una cançó gairebé de club que es diu Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Matina Codina Best Moments.
3: L'Argentina i Algèria.
4: Sí, els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
3: Gana Panamà.
4: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler!
3: Estats Units a Austràlia.
4: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Bruno Mars.
5: Joe.
0: Olivia Dean.
5: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Soc el Guillem de Bugós.
8: El Fred García.
9: Tiga Flaues i Stay Home.
10: Fumida des del País Valencià.
11: Som els Piets.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
14: Som els Catarres.
5: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
5: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
5: Rosalía.
15: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
16: Bravo.
17: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
18: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir: no puc més.
5: Leire.
19: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
20: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
21: 20 anys. Sí.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
3: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
5: Som a tot arreu.
0: També a YouTube. RAC 105.

Aquesta és la cançó de Milk i un altre dels èxits dents de finals dels 90 que torna a l'actualitat amb ganes i amb força. Aquí el rebem. De la mateixa manera, RAC 105, després del Just the Way You Are, arriba a Gotia aquesta remescla especial que només escoltes aquí del Somebody That I Used to Know. No.

Segueixo preguntant què passa a Austràlia, perquè allà tenim tants DJs que estan traient el cap de manera molt important. El cas de Cyril és dels més destacats, amb les seves versions de clàssic com aquest de Sound of Silence. Doncs l'altra hora superada, tu, del 2 de juliol. 6 minuts i arribem a la 1. Deixa'm posar-te... Mira, una altra versió. Si és que estem així, eh? El món del pop en aquests moments parla de cançons que ho van petar, com el cas de l'Insomni.

0: teva música.
1: RAC 105. T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
3: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
8: Verisur.

0: connexió psíquica la que tenim entre nosaltres i vosaltres, que esteu allà al darrere sempre, cada dia.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: I que sigui per molts anys més. Salutacions a l'Albert Buscarons, a Aitana i la seva nova cançó, començant una hora més. La 1:02 del 2 de juliol. Aquí seguim amb temps i ganes, acomiadant-nos de mica en mica dels Oques Grasses. Aquí arriba una de les cançons més especials del seu últim treball, una cançó que va ser abraçada pels seus fans i seguidors des del primer minut i que no pot deixar de tenir un espai a RAC 105. Es tracta del Sort de tu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
5: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran... 229.000 gràcies.

veure, Rosalia, quina sorpresa el concert d'aquesta passada matinada a Los Angeles ha avançat minut i mig d'una cançó inèdita que canta amb algú que no sabem qui és, que vindria a fer molt bona pinta. Estarem ben atents a veure què passa. De moment, continua parant bé l'orella, perquè una altra cosa que t'interessa és que Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, i amb les mateixes cobertures, perquè... a més, això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.

0: la sensació permanent de que és una cançó que no para de créixer, d'agradar i de connectar amb el públic. Aquest Dràcula segueix tenint presència important a RAC 105, no pot ser d'una altra manera. Tame Impala, amb una de les components de Blackpink, Jenny, acompanyant-los en aquest hit mundial.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Així sona l'estiu del 2026 a RAC 105, ara mateix de la mà de Kylie Minogue. Això és Param Param.

0: Recs en 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Matina Codina Best Moment.
3: És que avui els nostres amics d'Hisenda ens passaran el compte, la dolorosa, el platito de la iglesia.
4: Que cunyat.
3: Avui és el darrer dia que se pot presentar la declaració i és el dia que te la cobran. Però, Gonzalo, sí. Puc demanar pagar la fraccionada en dues parts? Pregunta.
5: Home, i a fe de Déu, i tant que sí.
3: També te la respondré en dues parts. I, important, no us hagueu ja gastat els diners. Perquè si te cobren la declaració i no tens liquidat la compta, te cobraran interessos. Correcte.
5: Interessos és sense A.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: La. Da. Li. Sa.
0: Ens escoltes cada matí en directe...
7: Però només una estoneta.
8: No et conformis amb les engrunes.
0: I engoleix sencer tot el Matina Codina.
6: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
8: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
0: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
6: No es veu! Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
8: Matina Codina, Best Moments.
6: No es veu!
0: Ara també, el podcast més escoltat. La teva música.

És un dels crits de guerra més escoltats a la història del pop, de la mà de Katy Perry, una de les seves cançons més importants. I aquí seguim fent via cap a l'estiu, ara amb una de les cançons que presenta candidatura a ser una de les que més escoltarem aquestes setmanes de calorada. Els tiets! No podem tenir un estiu sense cançó seva. Estàvem esperant amb ganes i per fi ja la tenim aquí.

0: RAC-MC.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per

Nova cançó de l'Ivan Herzog, una altra vegada la rumbeta de moda. Rumbeta en català, rumbeta catalana, no pot ser d'una altra manera. Amb Des de Lluny arribem a les dues de la tarda ja pràcticament a dinar amb la Nayara Fernández i amb Lorín, la reina d'Eurovisió. Aquesta és la cançó amb la que va aconseguir la segona victòria al festival, un altre d'aquells himnes que només la sueca pot facturar i que es diu Tatu. Res més, acaba de passar bona tarda i ànims que ja queda menys per alguns per les vacances. Aquí ens seguirem escoltant des de RAC 105.

0: de tota música.
1: RAC 105. T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: RAC 105 i RAC 1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
8: Quan passi la cursa no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC 1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Ja, matinada, per tant també es compliquen aquestes tasques de rescat.
13: Són les 2:20 allà, eh? Que fort.
14: Quin apunt, eh? Quin apunt, Sergi. Anava a dir la frase del William Wallace, sí, però ara no me'n recordo exactament com és. Vols dir tu, Lilla?
12: No, si no me'n recordo. No, però jo era de Gladiator. Algo de la libertat, no?
13: Sí.
12: Ens podran quitar...
13: Ens podran prendre les terres, ens podran... Increïble, un reportatge que vas fer. Passa que va haver-hi un tèndem que ens va...
15: Avui estic molt contenta. Molt contenta.
16: Don't Lock i la mescla de... A2K.
14: Molt bé. Seria Y2K, no passa bé.
13: Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements, no extremenys.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Amb aquest homenatge sonor de Bruno Mars dels 70-80, comencem nova hora aquí a la tarda de RAC 105. Què tal? Salutacions de Nayara Fernández. Dijous 2 de juliol. Són les 2 i 4. I seguim ballant amb aquesta cançó que ja fa quasi 20 anys que va sortir i que segurament tothom ha ballat en algun moment de la meva vida. Mira, jo la vaig ballar quan tenia, 3 anyets. Això és Don't Stop the Music, de Rihanna.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
5: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
6: És passar corrent davant la Sagrada Família.
5: És sentir la brisa del Mediterrani.
6: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
5: És monumental.
6: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
5: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
6: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matín a Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

sorprenia fent el remix del clàssic de Madonna, 2:17 de la tarda. I mira, qui ens va sorprendre també va ser el 2025 el britànic Ed Sheeran amb aquesta cançó. Sapphire.

No sé com heu dormit aquesta nit, jo almenys he hagut fins i tot de parar el ventilador perquè és que tenia fins i tot fred, no sé. No sé vosaltres, però bé, 2:25 de la tarda ja tenim una cançó que no sé si en recordeu d'aquesta pel·lícula. La pel·lícula de Trolls, això és Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake.

0: Rec 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
4: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
5: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
4: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
5: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
4: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
6: Sí, pesat,
7: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: La teva música.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: RAC sense.
1: Mira, deixa'm dir, deixant enrere a Katy Perry i el seu Teenage Dream, que si tens diners i vols material inèdit de Coldplay, el pots aconseguir perquè des d'ahir hi ha una subhasta activa.

Jo li vaig preguntar un dia a la meva parella què era la nostra relació, com la definiria, i va dir que era inigualable, com la cançó del Max Navarro. Demà actua a Regne Unit. És Harry Styles que ens porta aquesta cançó al 2022, As It Was.

0: La teva música.
1: Aquesta col·laboració de Dua Lipa i Elton John que va sortir el 2021 i que sempre ens fa ballar quasi ja les 3 del migdia. Ara una cantant de Florida que va conquistar el Tiny Desk de YouTube. Amb cançons com aquesta, Anxiety.

0: La teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra. Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn-me 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. iLearn-me, FP oficial, en futur reivindicatiu.
6: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat... RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Ja matinada, per tant també es compliquen aquestes tasques de rescat.
9: Són les 2 i 20 allà, eh? Que fort.
10: Quin apunt, eh? Quin apunt, Sergi. Anava a dir la frase del William Wallace, sí, però ara no me'n recordo exactament com és. Vols dir tu, Lilla?
8: No, si no me'n recordo. No, però jo era de Gladiator. Algo de la libertat, no?
10: Sí.
8: Ens podran quitar...
9: Ens podran prendre les terres, ens podran... Increïble, un reportatge que vas fer. Va ser que va haver un tema que ens va...
11: Avui estic molt contenta. Molt contenta.
12: Don't Look i la mescla de... A2K.
10: Molt bé. Seria Y2K, no passa bé.
9: Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements, no estremenys.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: vols.
1: Rec 105 Barcelona. Bruno Mars.
2: Joe.
1: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
1: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tinc a Flavos i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
8: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits.
11: La Ma Li
1: Ens escoltes cada matí en directe...
12: Però només una estoneta.
2: No et conformis amb les engrunes.
1: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
11: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
2: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
1: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
11: No es veu!
13: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
2: Matina Codina, best moments.
11: No es veu!
1: Ara també, el podcast
12: més escoltat.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Quina balada més romàntica que ens portava en Lady Gaga i també Bruno Mars. 3 i 10 salutacions de Nayara Fernández. Ara una que té un ús irònic a les xarxes socials.

Julieta, la filla de Joan Dausà, que va dir: papa, por favor, necessito que em faci una cançó, i aquí la té. Papi, posa-la al disc. Ara un artista que ens va escoltar per primer cop en aquesta casa. És Nin Moliner, que ens porta...

0: talk about.
1: És demà quan surt el disc de la Madonna Confession 2 amb col·laboracions com aquesta amb la Sabrina Carpenter. I 32 de la tarda amb una cançó del 2010 que segurament molts haureu ballat. M'atreviria a dir que les haureu ballat sobretot els carnestoltes. És Moves Like Jagger, de Maroon 5, més la Christina Aguilera.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Mèxic ja està classificada.
3: Bravo.
2: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
3: Sí.
2: I l'acabaran mantejant.
4: Vamos en este momento con Jorge Monroy, que se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
5: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de la
2: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar.
6: Quiere volar.
2: M'agrada molt el quiere volar. La gent pensa que quiere volar. Quiere volar.
3: I això només és perquè s'han classificat per setzent.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

15 anys ja fa des que Rihanna va treure aquest clàssic i 10 anys des que l'artista no treu cap música. Encara estem esperant, no sé, algun àlbum, algun EP. 3:42 de la tarda, de salutacions de Nayara Fernández. Ara una cançó dedicada a vosaltres. Això és La gent que estimo, d'Oques Grasses.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Soc un bohem, jo, que fa dues setmanes ens estrenava aquest senzill Un dia qualsevol d'agost, una producció molt càlida i una melodia immediata que l'allunya de qualsevol dramatisme. De seguida, Pitbull, però abans Taylor Swift.

Deixant enrere a Pitbull i Marc Anthony, us ha d'anunciar que Miley Cyrus traurà la seva pròpia Barbie. Sí, sí. De moment no sabem quan, així que us deixem amb aquesta cançó que és End of the World.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Amb New Religion arrenquem aquesta nova hora aquí a la tarda de RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Com esteu passant la tarda? Jo la veritat que bastant contenta perquè tinc aquí l'aire condicionat. Ara bé, figa flauas que ens porten solucions però no problemes.

0: RAC 105.
1: Reika Dama actua a Suïssa i després ja no la tornarem a veure fins a l'agost ens porta aquest tamacle Where is my husband? 4 i 13 minuts de la tarda. Avui ara ve una cançó de Ed Sheeran anomenada Shiver.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Just the Way You Are, que és un remix actual de Malky i David Guetta. 4:24 de la tarda, com esteu? Com esteu? Passa la tarda. Ara ve una cançó que va ser expressament composada perquè fos la banda sonora de la sèrie Arcane. Parlem de Enemy d'Imagine Dragons.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

Com diu Pink, sempre s'han d'intentar les coses. Com us quedeu si us dic que la cançó que ve ara està inspirada en un popular joc de beure sud-coreà? Sí, sí, és APC de Bruno Mars i Rose.

Aquesta és la cançó que ha fet Shakira pel Mundial d'aquest any. Mira, justament avui juguem contra Àustria a les 9 de la nit. 4:46 ara ve la nostra Maria Jaume amb Santo Domingo Forever.

estat últimament, però mira, per sort, aquesta nit hem baixat una miqueta les temperatures. Jo m'acomiado ja. Salutacions a Nayara Fernández. Ens veiem demà a la mateixa hora i al mateix lloc, com sempre. Abans de deixar-vos amb l'Enric Font, us deixo amb aquest de Sabrina Carpenter. Això és Main Child.

0: Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, ¿qué es eso que has dicho?
2: Es Juan es tonto.
3: Juan es loco.
4: ¡Aloca tú, calva!
5: ¿Qué dios?
6: Dios mío, le dio duro.

0: Ai, com m'agrada, tu.
1: És la proposta de Josh Fawaz versionant el tema mític de Madonna, eh? Aquest Like a Prayer, que tant ens flipa, ens emociona i ens motiva.
2: Festa, festa, festa.
1: Sí, festa, tope. Va, 4 minuts de les 5, així engeguem nova hora al teu costat després de la nostra companya Nayara Fernández. M'agrada dir-li Fernández. Doncs vinga, 4 horetes de bon rotllo, bona música, ja saps, aquí al Ja Tardes, que no falti, ole! Tenim una liada. Va, recorda que de seguida obrirem tema del dia. Avui, al tanto, perquè, sí, els nostàlgics, estigueu atents, perquè jo crec que us agradarà molt. Amb un mega regalàs que, bé, me lo quiten de las manos. Eh? Això per una banda. Per l'altra, què més tenim? Home, cançó efemèrida, repassant coses que van passar un 2 de juliol com el d'avui. Hi ha moltes coses. Què més? Ros musical, batalla de cançons. Ui, ui, ui, com es liarà, tu. Vinga, va, ole. Ui, ui. No sé ni què estic fent, ja. Ai, mare. Comencem bé, eh? Ai,
0: mare. Ai.
1: Ja ho dius bé, ja. A més, versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Ara! Va, dit això, anem-hi de cara, perquè ja preparats per aquí els Maroon 5 amb una d'aquelles cançons que han fet història i que de tant en tant també ens agrada repassar aquí al Ja Tardes. Don't wanna know. Va, puja volum. Oi, oi.

0: ja t'arras.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Com m'agrada aquesta, eh? La proposta dels Ginestà, tot el que ens queda. Barre, uns 15 minutets que passen de les 5 de la tarda. Què, com ho portes? Bé o no?
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Nosaltres també estem, ai, mare. Ai. Però va, anem a carregar-te les piles aquest dijous. I comencem amb l'himne, no?
2: Enric Font, home! Que mola mogollon.
0: Ai, mare.

0: Mogollón. En fi, merci un cop més els que van fer l'himne d'aquest del programa. Bum, bum. Ole! Una mica estiuenc, eh? Això ens agrada, això està guai, eh? Va, anem a començar, perquè, com t'he avisat, avui tenim un tema del dia així curiós, perquè avui agafarem el DeLorean, sí, el posem en marxa, i viatgem directament als anys 90. Sí, sí. Una dècada irrepetible, l'època dels casets, dels CDs, dels videoclips a la televisió, de les primeres discoteques per alguns. Sí, sí. Karaoke. Bé, un munt de cançons que encara avui continuem cantant i de memòria. I clar, perquè hi ha temes que no passen mai de moda. Només cal que sonin els primers segons i ja l'estàs cantant. Eh, sí o no? Per això, mira, avui us volem fer una pregunta, bueno, molt difícil. Sí, potser sí, potser sí. Quina creus que és la millor cançó dels anys 90? Ja, m'ho sabries dir o no? Clar, molts pensaran, home, no hi ha dubte. El Wannabe, les Spice Girls. Aquella cançó que no pot faltar, eh? O no sé, per exemple, també hi havia cançons... Oh! Més emocionals, eh? Com aquesta. Més de sentiment. Com la d'Oasis, eh? Wonderwall. O festives... Oh! Oh, no! Oh, yeah! Son Ribu o Son Nai? O quin altre? Home... El Saturday Night, el Wakefield. Jo la ballo com la Macarena. Veus, la Macarena també? Seria dels 90, no? Clar, clar. O aquesta altra. Home, Ricky Martin. Living la vida loca. Clar, els de casa dirien aquesta, no? Home, el boig per tu de Sau. Moment d'encenedors. I si vols festa, oh, home, no poden faltar els Eiffel 65. Doncs va! Quina és per tu la millor cançó d'aquella dècada? La dels 90? Doncs explica'm el WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I al tanto, perquè si sou uns nostàlgics d'aquella dècada... Avui, al Ja Tardes, us portem de...
2: Festa,
0: sí! Al tanto, perquè després de l'èxit de la primera edició, Sons del Món torna a portar Bojos pels 90! Sí! La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Tanto perquè serà el dissabte 26 de juliol a la Ciutadella Roses. I si vols una entrada doble, doncs això mateix, envia'm un àudio i explica'm quina és la teva cançó preferida dels 90 o quina és la millor cançó d'aquella dècada. I no et perdis Bojos pels 90, amb DJ Frisco i Marcos Peón, punxant els hits dels 90 i amb l'actuació especial dels Soul Lovers, home! Oh, els... Ara, és que, clar, no m'he preparat cap dels Soul Lovers. Soul Lovers. Aviam què hi ha. Home, hi ha bones cançons, dels Soul Lovers. Ei, talodens aquell del bo, de l'època. Bé, de finals dels 90, sí, sí. Ara. Veus, com aquest Surrender? Oh, que bo. Doncs va, recorda, pots descobrir Bojos pels 90 i comprar les teves entrades a sonsdelmón.cat. Ole, tu! Surrender! Déu-n'hi-do quina festassa, escolta. Doncs va, de seguida aquestes cançons així una mica... Avui remember total, eh? 608-71-71-41.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Avui no et queixaràs, no. Contem la festa i tot, eh? Sí.
4: Ai, mare.
0: Va, anem amb més. Moment de J-Lo. amb aquesta que mira, també ens fa ballar, eh? Precisament s'anomena Dance Again. Doncs tornarem a ballar als Sons del Món.
2: Sí. Olé!

0: La teva música.
1: RAC 105. Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
13: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matín a Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran.
15: 229.000 gràcies. RAC 105.
16: Ja Tardes. Amb l'Enric Font.
17: A l'hora de brenyar.
18: Gana!
17: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
19: Toma ja.
20: Com profit.
21: Marrano.

0: Buena suerte, ¿eh? És el gran treball de l'Aitana. Connexió psíquica, és una de les més recents. Evidentment, també la fem sonar aquí. Ja tarda. De juernis, sí, sí.
1: Ole!
0: Ai, tela, com anem avui.
1: Sinvergüenza.
0: Sí, el number one, sóc jo. Hola, què passa? Va, recorda que avui tenim megapremi. Avui portem els anys 90. Sí, i per això busquem la millor cançó d'aquella dècada. Quina creus que és la millor? Recorda que en joc aquestes

0: L'essència d'aquella dècada, doncs vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, comenta, comenta. Quina creus que és la millor cançó dels 90 o la que més t'agrada, clar, vull dir... Ah, per aquí m'han dit... Quan va començar Britney Spears, home...

Quina gran festassa, eh? Bojos pels 90. I nosaltres t'hi convidem. A més, que l'espai disposa d'una oferta gastronòmica amb productes gourmet de proximitat, amb food trucks, barra de còctels, cerveseria i molta música i molta festa, eh? Mira, per aquí m'han dit Children de

0: recorda que estem buscant la millor cançó dels anys 90 d'aquella dècada. I mira que n'hi ha, de qualsevol estil, eh? Doncs vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Exacte. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Avui sembla que estiguem fent un especial ritme de la nit, eh? A les 5 i pico de la tarda. Va, explica'm, 608-71-71-41. Quina creus que és la millor cançó dels 90? Va, que la posarem, vinga. I a més, que pot tocar aquest megapremi una bona festa d'aquells anys, o tu, escolta, és que t'ho muntem tot, tot i tot, com deia aquella, tot, tot i tot. També era els 90, no, això? Bé, nosaltres continuem, que arribem per aquí als Stay Homes. Anem a recuperar una de les seves cançons, uns èxits. Bons èxits, com aquest Here to Play.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant...

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Oi. El so de Time Impala. Al costat de la Jenny de les Blackpink, que estan triomfant moltíssim arreu del planeta amb aquesta, eh? Dràcula. Va, res, 20 minuts i arribarem a les 6. Avui a tardes estem a... eufòrics, sí. Platòrics. Estem a tope. I com cada tarda, evidentment, tenim una batalla que té la tela, eh? Batalla de cançons, evidentment. Va, som-hi, som-hi, som-hi.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, atenció, perquè per fer aquest roast musical avui, mira, agafeu el comandament, perquè toca jugar. Sí, jugar a videojocs. És que aquesta setmana Sony ha anunciat una decisió històrica, que a partir del 2028 deixarà de produir videojocs en format físic per la PlayStation. Clar, una notícia que ha despertat molta nostàlgia entre els que encara guardem prestatgeries plenes de caixetes de videojocs. Sí? Això ja ens podem oblidar. Ja. Sí, sí. Ah, tot serà via online, te'l descarregues i ja està. Ja no hi haurà videojocs. Clar, ja, ara no li podràs demanar als Reis d'Orient que et portin el videojoc del FIFA. Ja no te'l portaran. No te'l descarreguis, ja. Clar, i avui, mira, repassarem videojocs, però també la seva música. Sí, perquè hi ha cançons que no només són grans èxits, sinó que les recordem perquè van acompanyar durant hores davant de la consola. Doncs avui enfrontem tres himnes dels videojocs. O si més no, que sonaven a videojocs. Vinga, va. Anem a enfrontar aquestes tres cançons. Anem amb l'opció número 1. Perquè ballar al Just Dance sense aquesta cançó simplement no era el mateix. Tu havies jugat al Just Dance? Intentant ballar? Doncs apareixia aquesta de Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. És la teva preferida? Vota-la a través del WhatsApp. Ja saps, un àudio al WhatsApp. Vota la teva. O potser t'agrada més l'opció número 2. Oh! Un clàssic que molts associen a les llargues nits conduint pels carrers del Grand Theft Auto 5. El GTA. Grand Theft Auto, sí. Doncs sonava aquesta cançó. Quan sintonitzaves en el cotxe sonava Stardust amb aquest The Music Sounds Better With You. L'opció número 2, si és la que més et flipa, ja t'ho sabes. Va, anem amb l'última, opció número 3. Mira, és una... aquesta cançó, impossible no pensar, almenys em passa a mi, eh? En el FIFA 14. Sonava cada 2x3. Una de les bandes sonores més recordades de tota la saga del FIFA. Tota de John Newman, amb aquest Love Me Again. Doncs va, ara toca a tu, ja saps. Agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara. Quina d'aquestes cançons et porta més ràpid davant de la pantalla? Allò que dius... amb aquest videojoc jugava més. Recorda, opció número 1 amb Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, amb el videojoc del Just Dance. Opció número 2 amb Stardust, Music Sounds Better With You, amb el GTA 5. O l'opció número 3 amb John Newman, Love Me Again, amb el FIFA 14. Va, recorda que al final del programa repassarem doncs, tots els vots en el veredicte, així que deixa el teu comentari. Vinga, va, anem avançant, tarda de dijous, tarda de calor, evidentment. Però nosaltres et refresquem,
2: ole!
0: Encara que sigui musicalment parlant, amb temes com aquest de Flores i aquest Sex.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Matina Codina Best Moment.
2: Tot ensenyant la pedra... No, ensenyant la mà i no tirar la pedra?
3: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
2: Exacte.
4: Per 499 milions no el vendrien. Si volen un acord, tampoc. Hem de ser 500 euros...
2: Sí. 500... Entres a un lot de llit nostre. Ja, ara ho explico per antena.
5: Un sorteig, no dins el lot.
2: Fan de cafè, de iogurt natural i de... natural, eh?
6: Anem a la review de Toy Story 5, que la nena protagonista... que no recordo el nom, però... molt un missatge, crítica social... no sé què
4: més. Entretenit, crítica social i no sé què més.
6: Jo vaig pujar a un escenari, perquè jo tinc amigues que han menjat sopa amb el caldo bullit amb pollastre i quan s'han enterat, tia, però jo no como pollo, però t'has bebido el caldo, ja.
7: Que dice que saquem la pistola.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: RAC 105.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: L'Skoda Titan Desert al Maria obre inscripcions.
12: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
11: Desbloqueja el Titan que portes dins.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: Ja tardes.
17: Ràdio en estat pur.
16: Amb l'Enric Font.
17: A RAC 105.

0: és una de les més recents d'Escatarres, eh? Diumenge sense drama, home. Però bé, ni diumenge ni cap dia, eh? Va, uns 6 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i moltes ganes de festa, però no una festa qualsevol, no? Una festa dels 90! Sí! Recorda que portem a Bojos pels 90 dins de Sons del Món. Tu i un acompanyant podeu gaudir d'aquesta festassa i recordar velles èpoques amb la música d'aquella època, evidentment, d'aquella dècada. Va, i simplement et demanem quina és aquella cançó que més t'agrada dels 90, o si més no, quan penses amb els 90, quina cançó et ve al cap? Doncs explica-m'ho.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, hola.
2: Bona tarda. Ei. Soc la Concepció. Hello. I per mi la millor música dels 90, Boig per tu de Sau. Oh. Sens dubte. Oh. Felicitats pel programa i bones tardes.
0: Ai, bones tardes. Home, aquesta és pell de gallina, eh? Ja, sí. I moment encenedors, eh? Oh.

0: no la destrossaré, tranquils. Va, anem amb més, que tenim més comentaris.
1: 608-71-71-41.
0: Mira, hola.
2: Hola, Enric, soc Sandra, l'autobusera.
0: Home!
2: A veure, m'encanta avui el tema que has escollit i m'encanta el regal, que espero que em toqui.
0: Aviam, aviam.
2: Mira, saps quan estàs a la discoteca o a una boda
0: i
2: veus que la gent comença a marxar o s'asseu i el DJ, que és molt llest, posa Smile de New Limit. Aquestes primeres notes fan que la gent es doni la volta i comença a moure les cames encara que no tingui força. Vinga, bona tarda i moltes felicitats pel programa. Que passis molt bon estiu.
0: Igualment. Però bé, nosaltres estarem aquí cada tarda, eh? Almenys fins l'agost. Home, New Limit Smile, te la compro, eh? També. Home, i tant que sí. I aquesta segur que sona, eh? Allà, als bojos pels 90. Home, evidentment. Va, 608-71-741, de seguida més. Ara per això, David Guetta, els One Republic. I don't wanna wait.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pom!

0: fet, no ens cansarem aquest estiu d'escoltar-la, no? No, no. Barre, uns 5 minuts que passen de les 6. Així hem encetat una altra horeta amb tu en aquest programa. Oi! Que estem eufòrics. Ja ho he dit abans. Bueno, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride, doncs, repassant coses que van passar un dia com avui, que és 2 de juliol. I al tanto, perquè avui se celebra, per exemple, el Dia Internacional de l'OVNI. Oh! El dia que desperta la imaginació de tothom i convida a mirar el cel amb curiositat. Oh!
1: Què és això?
0: Una mica sí.
1: Mira, mira. Oh!
0: Les sigles OVNI, que signifiquen objecte volador no identificat, per si algú es perd, saps què vull dir? Sí, clar. En fi, entre teories, misteris i molta ciència-ficció, aquest dia és una excusa perfecta per recordar que algunes històries més famoses sobre... coses paranormals, per dir-ho d'alguna manera, flueixen, però... a tutiplén, saps què vull dir? I això ens fa preguntar si estem sols a l'univers o no. Doncs avui, mira, saps què toca? Mirar al cel, perquè mai se sap quan pot aparèixer entre els núvols un ovni. Oh. Sí, sí. En fi. Va, el que també se celebra avui és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Home! Sí! El dia per reconèixer la feina dels professionals que ens expliquen l'esport des de dins. Retransmissions, entrevistes, cròniques, anàlisi, aquells gols que gairebé tornem a viure gràcies a la seva narració. Sí. Messi, Messi, Messi. Doncs això. Ja sigui la ràdio, la televisió, la premsa, les plataformes digitals, els periodistes esportius... ens acosten l'emoció de cada partit, de cada cursa, de cada competició, doncs... avui toca felicitar-los, jo ja ho he fet aquí a la redacció de... amb els de RAC1, perquè de vegades una gran jugada també es recorda per com va ser explicada, doncs sí. Ben amunt, ben amunt. Va, anem a repassar aniversaris, que avui grans artistes musicals fan anys. Mira, per exemple, Mark Hart, del Supertramp. Oh! Que en fa 73. El músic totterreny, que va demostrar que hi ha persones capaces de tocar gairebé qualsevol instrument. I, a més, fer-ho amb una elegància espectacular. Mira, com a membre del Supertramp, Mark Hart va portar teclats, guitarres, veus, molt talent. I talent de tot tipus. Això sí, amb perfecció, eh? I amb aquest so sofisticat que tenien el Supertramp. Que ja t'avanço que aquesta, The Logical Song, serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Doncs 73 anys de versatilitat, melodies elegants i rock amb molta classe. Va, també és l'aniversari de Rocky Gray, dels Evanescent. En fa 52. El bateria, que va donar una dosi extra de potència al so de la banda nord-americana, combinant força, precisió i evidentment, molta energia. Ritmes contundents, molta actitud, però és que ho té tot, ho té tot. Va definir un so d'una de les bandes més emblemàtiques del rock alternatiu de la dècada dels 2000. Va, foli, foli. Oi, m'encanta aquest. Oi. Doncs 52 anys de bateries explosives, rock gòtic, energia a tota velocitat i també melodies així tendres com aquesta, eh? Oi, mai em morta. Que bonic. Va, anem a repassar estrenes musicals perquè un 2 de juliol del 91... els Crowded House

també va estrenar àlbum un 2 de juliol, però del 2012, va ser Chris Brown. El raper i cantant va publicar el seu cinquè àlbum anomenat Fortune, on trobem la que és avui la cançó efemèride. Va. Avui anem a recuperar aquesta Don't Wake Me Up, Buffalo.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, Mollón.
3: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: públic, que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: aquelles cançons apoteòsiques que, a més, també ens emocionen aquí, eh? Alex Warren, amb el seu primer èxit, aquest Ordinary. And the more. Vinga, res, qüestió de 20 minuts. Sí, 20 minuts que passen de les 6 ja, eh? Aquí el Jatarda, sempre engrescats. I recorda que avui, més que mai, aportem de farra. Sí, de festa, festa. Després de l'èxit de la primera edició a Sons del Món, tornen a portar Bojos pels 90. Sí! La sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics i icònics de la dècada dels 90. Recorda que serà el dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. I si vols una entrada doble, simplement vas enviar un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me quina és per tu la millor cançó dels 90. Quan parlen d'aquella dècada, quina cançó et ve al cap? Doncs explica-m'ho, va.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I no perdis Bojos pels 90 amb DJ Fisco i Marcos Peón punxant els hits dels 90 i, a més, l'actuació dels The Soul Lovers. Sí, aquest. Ai... Pots descobrir Bojos pels 90 i comprar les teves entrades a sonsdelmón.cat. I nosaltres t'hi portem de farang. Si participes i m'expliques quina és per tu la millor cançó d'aquella dècada, eh? Dècada dels 90.
2: Ole!
0: 608-71-71-41. Mira, tenim comentaris com aquest. Jo crec que... han passat de frenada. Mira, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda, sóc la Sílvia. Hello. I et parlo des de Poblenou. Mira, per nosaltres, bueno, per meu marit i per mi, que estem aquí a casa, la millor cançó és la de Guayas, Guayas, i després també la del Tino Casal, Eloís. Val? A veure si ens la pots posar. Una abraçada molt forta i que no passis gaire calor. No. Petons a tots els oients. Adéu.
0: Guayas, Guayas. Ara, em sap greu dir-te que, clar, aquestes que has comentat... Ens hem passat de frenada, amb el DeLorean. Hem passat ja directe dels 90 ja cap als 80, eh? Aquí em sap greu, però no... Oi, no, l'altre. Els 80, tot bé. Va, cançons dels 90. Quina és la millor, per tu? O aquella que et ve al cap quan penses en aquella dècada, doncs... Mira, mira, per aquí, hola.
4: La cançó que més ens agrada a casa dels 90 és la de Don't Look Back in Anger, d'Oasis.
0: Adéu.

0: Barcelona, tú. Tu també pots participar, recorda, 608-7171.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Avui agafem el DeLorean, viatgem als 90 i per això busquem la teva cançó preferida d'aquells anys màgics del Ràdio Caset, del Boli Vic. Home, només t'ha albiat jo piles, eh? Amb els casets i anant-li donant amb el Bolivic. Ai, mare. Bé, nosaltres continuem perquè tenim bones referències d'aquelles animadetes per tardes caloroses com la d'aquest dijous amb el Pitbull Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: I'm a fireball.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
8: És passar corrent davant la Sagrada Família.
7: És sentir la brisa del Mediterrani.
8: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
7: És monumental.
8: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
7: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
8: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisure.
2: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies. RAC 105. Ja tardes.
12: L'afterwork de l'Enric Font.
2: Per què no puguis canviar d'emissora?
13: Ai, que calor, ai, que calor.
14: No puedo. Agua, agua.
15: Mare de Déu.

0: cançó de Bruno Mars amb una altra d'aquestes que ens enamora. Risk It All. Ai, bonic, eh? Bonic. Bon, un parell de minutets que passen de dos quarts. Com ho portes? Tot bé? Amb calor, eh? Ja ho sé, ja. Ai, ai, ai. Per això estem nosaltres aquí, per acompanyar-te. Fas el que facis, eh? Perquè no suïs sol, eh? Que nosaltres... formem part també d'aquesta... sí, ens solidaritzem, eh? Va, anem a repassar, que tenim una batalla oberta aquí, eh? Batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Val, tant perquè per fer aquest roast musical d'avui ens posem nostàlgics, però això sí, amb el comandament de la Play a la mà.
3: Hola.
0: Sí, perquè després de l'anunci de Sony que els videojocs en format físic tenen els dies comptats... Sí, sí... molts hem recordat aquelles tardes, obrint la caixa nova d'aquell joc de la Play, olorar el manual. Bé, ja fa anys, que ja no hi ha manual, però bé. I descobrint una banda sonora que acabava formant part de la nostra vida, perquè, clar, hi ha videojocs que els recordes tant pels, no sé, per les partides que feies, per les missions o pels partits... com per les cançons que sonaven de fons, també. Sí, sí, sí. Per això, mira, avui enfrontem tres autèntics himnes dels videojocs, o si més no, tres cançons que hi sonaven. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. I que va, agafa el telèfon, obre WhatsApp a l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Mira, qui hagi jugat al Just Dance, segur que encara recorda aquesta coreografia. El so de Justin Timberlake, sí, formava part del Just Dance, aquest Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling. Opció número 1 que pots votar, evidentment, al nostre WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Toma! Una cançó que molts associen a les llargues hores corrent per la ciutat, al Grand Theft Auto, al GTA, al 5, amb la ràdio del cotxe a tot volum. El so de Stardust, amb aquest Music Sounds Better With You. Jo sempre la buscava. Sóc un friqui de la música. En fi. Aquesta és l'opció número 2, que també, evidentment, pots votar. I anem amb l'última, vinga. La número 3, evidentment. Per molts, només sentir els primers segons és tornar directament al menú del FIFA 14, eh? I començar un altre partit. És que... Déu-n'hi-do, eh? John Newman, Love Me Again. Love Me Again. Give a ball. Què, ja tens clar quina és la teva preferida?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Aviam què han votat per aquí. Hola.
4: Hola, macos.
0: Hola.
4: Soc el Martí. Cuevas, de Sant Esteve.
0: Sí.
4: Ui, ui. I que...
0: ai.
4: A la batalla musical... volia dir que el FIFA 14 és la millor.
0: La millor.
4: Salpatons.
0: Salpatons.
4: Adéu.
0: Adéu. Això és la millor, aquesta de Johnny Man. Mira, per aquí també han votat. Mira, hola.
5: Hola, Enric Font. Enric Font, soc el Gerard. Estic en el cotxe i jo voto la de Love Me Again del FIFA 2014.
0: Veus?
5: I si em podries ficar també,
0: aviam,
5: que és una d'un videojoc del Just Dance, la Hip Hops de...
6: High Hops. Panic at the Disco.
5: De Panic at the Disco.
0: L'apuntadora, eh? L'apuntadora. Doncs va, més vots per l'opció número 3, aquesta de John Newman. El FIFA 14. I tu quina tries, doncs, ja saps?
7: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, al final del programa repassarem el veredicte amb tots els vots i sabrem quina guanya. No, Doncs va, dit i fet, anem amb aquesta que també forma part del videojoc del Just Dance. Sí. Panic at the Disco amb aquest High Hopes.

0: Nosaltres envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font. Enric Font.
4: Hola.
3: 007. Amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, no. Escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: tremenda. La proposta de Miqui Núñez, una d'aquelles ben animades, eh? Un altre cop, mira, sí. I un altre cop que sona per aquí. Va, uns 15 minutets per arribar a les 7 de la tarda. Missatges, comentaris, i avui agafant el DeLorean per viatjar cap als 90, que avui estem buscant, doncs, aquella cançó que sigui la més representativa dels 90. Quina creus que és la millor? Doncs explica'm-ho, va.
1: 608-71-71-4.
0: I recorda que pots guanyar aquestes entrades per Bojos pels 90. Aquesta gran festa de sons del món per el dissabte 25 de juliol. Ja saps, 608-71-71-4. Quina és la teva cançó preferida dels 90? Aviam per aquí, mira, hola.
2: Hola, som el Guim i Daniel de Vilaplana.
0: Molt bé.
2: I la nostra cançó preferida dels anys 90
0: és
2: Black or White de Michael Jackson. Adéu.

M'agrada, m'agrada. A principis de la dècada, Va, tu també participa i explica quina és per tu la millor cançó dels 90 o la més representativa o la que sigui pensar amb els 90 i dius, és que em ve aquesta al cap. Explica-m'ho, va. Que tenim mega premi amb aquest festivalàs de bojos pels 90. Clar, és que molts em diuen és País Gael. Evidentment. Potser penses que una de les que més has ballat dels 90 és la de Corona. Oh! Esa son ribo que son ahí. I una que no falla mai...

0: no podia faltar tampoc Ricky Martin. Ai, com ho he dit, això? Ricky Martin, sí, ara! Quina creus que és la millor dels 90? Doncs vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara, ara, va, que en una soneta repassarem més cançonetes dels 90 i de pas també més intents per aconseguir aquestes entrades per bojos dels, pels 90 a Sons del Món. Va, que continuem, i una d'aquelles cançons que a mi em fa il·lusió punxar, de tant en tant, i posar-la i gaudir-la, és la que, bé, l'aposta per aquest estiu, agafant l'essència dels Decors. Estem parlant de la cançó d'un servidor, l'Enric Font, Breathless.

0: Rec105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: Per trobar bona música...
6: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
7: Dice Locarti.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Hola, RAC 105. Aquí Rosalia.
10: Família de RAC 105.
11: Som els Catarres.
12: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
13: Som els Tiets.
14: Sóc el Migui Núñez.
15: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
16: Hola, RAC 105. Sóc Alfred García.
17: Família de Barcelona. Sí, la fúmina des del País Valencià.
18: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
20: No, no cal creuar mig món.
21: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
22: Un petó i una abraçada, família.
23: Un petonet de part de tots. Sí.
24: Això és RAC 105.
25: Un besinho.
26: A RAC 105.
27: Merci, besito.
28: RAC 105.
29: Sempre apostant per la música en català.
30: La seva música.
31: RAC 105.
32: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
33: RAC 105 i RAC1, mitjans oficials del Tour de França Grand Départ 2026, us convida a respectar les normes de seguretat.
34: Quan passi la cursa, no travesseu la calçada. Vigileu infants i animals de companyia. No correu al costat dels ciclistes ni els empenyeu. No poseu en risc la vostra seguretat per fer una fotografia i no utilitzeu bengales ni fumígens. La seguretat és cosa de tothom. RAC1 i RAC 105, amb Tour de França Grand Départ 2026.
35: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
36: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
37: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
39: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
40: Verisure.
41: De 5 a 9.
42: Ja tardes.
43: A RAC 105.
44: Amb l'Enric Font. Mio.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

d'aquelles ben animades. I és que, a més, és tot un himne. I realment és un himne. El del Tour de França, que comença, doncs, ja mateix, ja mateix.

0: falti de res. Tu, escolta,
1: sí, hola, guapíssim.
0: Ai, hola, hola. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia recuperant temes mítics, ja que, doncs, escoltant totes les seves variants de diferents estils. Mira, avui aprofitarem que és l'aniversari de Mark Hart, membre del Supertramp, per recuperar una de les cançons més exitoses i recordades de la banda britànica. Mira. The Logical Song. Podríem dir que és com una classe de filosofia, eh? Però amb ritme, això sí. Ritme falset i molt del cant. Molt d'en... O sigui, que té encant. Una cançó que té. Que a mi m'encanta. Comença amb un aire innocent, gairebé de conte. I mica en mica ja et porta a fer preguntes existencials, tipus... Què ha passat amb aquell nen tan espavilat que era jo? Què ha passat? En què m'he convertit? Una cançó intel·ligent i irònica, enganxosa, amb aquell so tan de Supertramp que et fa moure mentre reflexiones per la teva vida adulta. Però va, anem a repassar tot de versions. Mira, per exemple, el mateix Roger Hodgson, cantant del Supertramp, va fer una versió en solitari, de fet, molt fidel a l'original, evidentment. Clar, i amb la mateixa veu, què vols? Però en tenim d'altres, mira, dolcetes.

0: mola. Mira, i d'altres, amb guitarreta. When I was young, seemed the life was so wonderful. Aquelles acústiques que, bueno, ens enamoren a tots.
1: Oh.
0: També en tenim d'èpiques.

ritme i anem amb una com més calmada, amb un rotllo una mica R&B, no? But then they sent me away, teach me how to be sensible. Té un rotllet especial. Logical. O aquesta versió Soul. Té un rotllet. Al tanto aquesta amb un aire vintage. A ritme de swing.

També en tenim de dolcetes amb tocs de jazz. És que... en tenim de tot, tu. I a cop de rock, evidentment. I no podia faltar una versió reggae.

I, evidentment, amb dents és que en tenim moltes. Mira, comencem amb so així de club, amb Ghostbusters. Una mica mogudet, una mica més mogudet. Mira. Oita! O una molt coneguda del grup alemany Scooter. Déu-n'hi-do! Mira, en els anys 2000 també existia una així com hardcore, no? Oita! Solid Solution! Però és que fins i tot també la tenim en techno. Però atenció, perquè la versió del dia d'avui és una de les més recents, la que ens portava David Guetta, en aquest cas al costat de Quim Petras. Va recuperar aquest When We Were Young. Va, fot-li!

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: Oh, com mola aquesta, eh? Jamaican Bamba. Al sota Hugh Gale, que també ens carrega piles.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Oh, yeah.

0: Sí, tenim perill, tenim perill. Va, recorda que avui et portem de festa a festa, però de les bones, bones! Bojos pels 90 a Sons del Món. Recorda, el dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. Pots aconseguir entrada doble per aquest mega festivalàs amb l'actuació especial dels The Soul Lovers, que és brutal, això, eh? És brutal. Ja, si et va el rotllo italodent, jo et recomano que participis avui. Va, recorda que estem buscant aquella cançó més representativa, la que més recorda a la dècada dels 90. Quina és la teva preferida? Aviam.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, aviam. Tenim comentaris com aquest. Hola.
2: Estic a Calafell, sóc la Sara.
0: Hola.
2: I bueno... Bueno. Això, que a mi la música dels 90 em recorda el xaval de la peca.
0: Home! Home! En Marc Parrot, eh?

0: Bé, aquesta fa, va formar part de la... de la campanya d'Amena, que això, això ja és, que queda com antic. Ah, Amena, Amena. Libre, libre. Que tot eren versions, Ja, tenia aquesta, de les més sonades, aquesta, i aquesta també, déu-n'hi-do.
1: Home!
0: Però va marcar cap a finals de, dels 90, Jo què feia, primer d'ells o... quan sonava això? Primer, de... primer o segon d'ells?
2: Nunca estás sola junto a mí.
0: Siempre... Vinga, va, seguim amb més.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara, ara, va, recorda que pots guanyar entrada doble per gaudir d'aquesta nova edició de Bojos pels 90 Sons del Món. Està molt guai, Mira, hola.
4: Bona tarda, Enric. Jordi Culé, de Gavà. Doncs per mi la, la cançó més representativa dels 90 és la de Rem, Lucky My Religion. Per mi és la, la més representativa. Sí, sí, salutacions sí. Des de Gavà. Una abraçada.

0: Que bona, eh? El Rem. Losing My Religion. D'inicis de dècada. Molt bé, i tu? Quina creus que és la millor? 608-7171.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, va, que tenim mega premi avui amb aquestes entrades per anar a Bojos pels 90. Va, i ja que estem amb Losing My Religion, què et sembla si recuperem la versió que ens portava Ian Storm d'aquesta història que és de pell de gallina?

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Jo cada dia escolto el Ja Tardes a l'Enric Font, que ens fas gaudir i ens fas passar una bona estona.
2: Ai, per favor.
1: Ets un locutor, xachi de RAC 105, que ens fa

0: La teva música.
1: RAC 105. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
2: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
3: Citroën.
2: Consulta citroën.es.
4: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 6 juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
5: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
6: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
5: Desbloqueja el Titan que portes dins.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
0: La teva música.
1: Ya tardas.
9: Henry Fo, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
10: Ay, ay, ay, ay.

0: No ens agrada, tu. La proposta de Marcos, amb K. Estuqui. De fet, cançó que ens heu demanat.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, sí, sí, mira, hola.
2: Hola, Jonathan. Hola. Era per si podíeu dedicar una cançó a la Kid Shortley de part d'en Jonathan.
0: Molt bé, Jonathan. A l'equip Shortley, Els ànimos. I per escrit m'ha dit, posa-la a Marcos amb K, Estuqui-tuqui. Mira, una mica de gresca i festa,
3: Ai, sí.
0: Ai, tela, com anem avui. Entre els ovnis, que avui és el dia internacional, dels ovnis, sí. Entre això i que avui estem repassant també cançons dels 90, ho tenim tot avui.
1: Ole,
0: tu. Va, recorda, tu també pots participar, explicar-me quina és la cançó, doncs, més icònica de la dècada dels 90, 608-71-741, i entraràs en el sorteig d'aquestes entrades per anar a gaudir de bojos pels 90 de Sons al Món. Ole, sí. No paren de xiular, Va, el que també tenim és una batalla de cançons, aquelles xules.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, una mica. Vale. Va, avui és un dia per agafar el comandament de la Play, perquè toca jugar a tope. Ah, és que aquesta setmana Sony ha anunciat una decisió històrica, que a partir del 2028 deixarà de produir videojocs en format físic. El disc ja no existirà per la PlayStation. Tot serà online, descàrrega online. Ah, una notícia que ha despertat molta nostàlgia entre tots els que, doncs, som amants una miqueta d'aquest format, no? Format de tota la vida. Ja no podràs de regalar un... Però clar, és que hi ha cançons que s'han fet virals també gràcies als videojocs. Per això avui enfrontem tres himnes que sonen a videojocs i tu, com sempre, tries quina és la millor a través del WhatsApp. Va, anem amb l'opció.

0: Perquè ballar al Just Dance sense aquesta cançó simplement no és el mateix. En aquest joc hi trobem a Justin Timberlake amb aquest Can't Stop the Feeling. L'opció número 1 que evidentment pots votar a través del WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. És tot un clàssic que molts associen a les llargues nits conduint pels carrers del Grand Theft Auto, del GTA V. El so de Stardust, amb aquest Music Sounds Better With You. Si és la teva, vota-la. Va, anem amb l'última opció, número 3. Ben bé que és impossible escoltar aquesta cançó i no pensar en el FIFA 14. Una de les bandes sonores més recordades de tota la saga de FIFA. Love Me Again. Ai, el so de John Newman amb aquest Love Me Again, que evidentment si és la teva preferida, doncs explica-m'ho.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Vinga, amb quina et quedes? Quina d'aquestes cançons et desperta més records de videojocs? Recorda, opció número 1 amb Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, del Just Dance. Opció número 2 de Stardust, Music Sounds Better With You, amb el Grand Theft Auto 5. I l'última, opció número 3, amb John Newman, Love Me Again, des del FIFA 14. Va, al final del programa, ja saps que repassarem tots els vots amb el veredicte. I sabrem quina guanya, així que afanya! Va, anem avançant. Tarda de dijous, quan passen ja 5 minuts de 8:15. Anem amb els Coldplay.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calles.

0: Sabrina Carpenter, amb aquesta Bring Your Love. Va, re, en 15 minutets ja arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris i moltes cançons dels 90.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, tu també digues la teva i explica'm quina és per tu o quin és l'himne dels 90 d'aquella dècada per excel·lència. Va, explica'm-ho, que podràs guanyar aquestes entrades per anar a Bojos pels 90 a Sons del Món el 25 de juliol. 608-71-741. Mira, tenim comentaris com aquest. Hola.
2: Hola, Enric Font, sóc el Jordi.
3: Jo sóc la Sònia.
4: I jo la Júlia. M'agradaria ficar una cançó dels 90 que es diu Kids Aren't All Right d'Off Spring.
0: Banyes amunt, eh? M'agrada. Va, en tenim més.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
5: Hola, bones. Vale. Jo crec que... Soc el Cisco. Jo crec que la millor cançó que ens agrada a tots és la de... No sé com es diu. Merci.
0: Adéu. Segur que no saps com es diu. No.

0: De fet, aquesta segur que serà una de les que faran sonar a Sons del Món. Recorda, a Bojos pels 90! El dissabte 25 de juliol t'hi convidem, tu i qui vulguis, aquest mega festivalàs, a més amb l'actuació dels The Soul Lovers. És que... brutal, tu, brutal.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: En una estoneta, més comentaris, més missatges i més intents per aconseguir aquestes entrades. Ara, mira, els que tenim per aquí ja preparats són els tiets, que ens porten una de les que també ens fa ballar moltíssim. És el seu Olivia.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Per trobar bona música.
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Dice Locarti.
7: Mi penya del Raxen 5.
8: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
9: Família de Raxen 5.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figa Flowers i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Soc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
19: No, no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots. Sí.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
27: RAC 105.
28: Sempre apostant per la música en català. Are you ready?

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: això només passa al Jack Carles.
1: Hola, Enric, què tal? Com anem?
2: Bé.
1: A veure, a mi és que Torito Bravo m'encanta, vale, del Fari. És una que m'encanta. Hi ha moltes de los mojinos escocíos que
2: ara,
1: també són... Que no. Però una així no tan antiga és una d'un grup que ni sé qui són, que diu Teletavisan. Los Teletavisan. Bueno, aquesta és que em fa riure que no t'ho pots imaginar.
2: Al tanto amb aquesta.

0: d'aquelles de pell de gallina, eh?
1: Bon DJ amb la Su. I, evidentment, a Sopa de Cabra amb aquesta Camins, Somnis i Promeses. Ens agrada molt. Va, 5 minuts que passen de les 8. Així hem encetat l'última horeta juntets avui dijous. Juernes a tope. Com ho portes?
2: Oli, sí. Buenas tardes.
1: Ja tardi, ja tardi. Va, que estem a tope.
3: Enric Font, sí. Que mola mogollon.
1: I per això ens agrada posar tot en tant, eh, escoltar aquest himne que ens veu fer.

0: Ai, mare, és que... Com anem, com anem? Va, recorda que, a part d'avui de recuperar temes dels 90, també tenim una batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí, sí, un roast musical avui dedicat, diguéssim, a cançons que surten a videojocs de la Play. Sí, sí. Tot bé arran a aquest anunci que ha fet Sony, que no farà videojocs ja. A partir del 2028 no existiran videojocs en format físic. Això ens ha deixat una mica descol·locats. Però bé, clar, tenim bones propostes, com per exemple aquesta que trobem al videojoc Just Dance. Opció número 1, Justin Timberlake, amb aquest Can't Stop the Feeling, que crec que és una de les cançons que han votat per aquí, eh?
1: 608-71-71-41.
0: Mira.
2: Hola, Enric, sóc la Nora des de Sant Celoni. Oh. Jo trio per la número 1.
3: Veus? Jo sóc la Gris, la mama, i trio per la número 2.
0: Oh, la...
3: Adéu, Enric.
0: Adéu. Mira, aquesta és la número 2, eh? Proposta mítica. Mira, precisament és dels 90, això. Tardast, amb aquest Music Sounds Better With You. De fet, la trobàvem o l'escoltàvem mentre conduïa amb cotxes al Gran Theft Auto 5. Sí. I també tenim l'opció número 3, que és del FIFA 14. Amb John Newman. Love me again. Love me again. Recorda que tu també pots participar i votar per la teva preferida. Amb quina et quedes de les tres?
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. En una estoneta repassarem el veredicte, aviam quina guanya. Així que encara hi ha temps a votar. Bé, nosaltres anem avançant amb aquest bon rotllo del dijous que tenim.
5: Ole!
0: Amb la proposta de les Icona Pop. Sí, I Love.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Sí, no sé què ha passat, però ha passat alguna cosa. Alguna cosa haurà passat, no sé què. Ja m'he quedat una mica... Hol! Comor? Una mica així. En fi, aquí tenies el so de Bibi Rexha. Amb el Faithless, eh, sí. New Religion, que ens agrada, ens engresca, ens motiva a tope. Igual que aquests comentaris que aneu enviant a través del WhatsApp, recorda que avui t'estem convidant de festa a festa, eh? A Sons del Món, bé, concretament a Bojos del... pels 90! Sessió temàtica per gaudir dels èxits més emblemàtics, icònics de la dècada dels 90. Recorda que serà el dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. I si vols una entrada doble, simplement em vas enviar un àudio i explicar-me quina és per tu la cançó més icònica dels 90, que és pensar en aquella dècada. I és la cançó que et ve
1: el cap. Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: I no perdis Bojos pels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón punxant els hits dels 90. I a més, actuació especial dels The Soul Lovers. Amb aquest Eurodance dels 90. Va, si vols entrades i més informació per Bojos pels 90, sonsdelmón.cat. Aviam, comentaris, sí, que en tenim molts.
2: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Aviam, missatges com aquest. Hola.
3: Enric, jo no vaig veure els 90 perquè tinc 8 anys, però la meva cançó preferida és Baby...
4: One More Time.
3: Baby One More Time de la Britney Spears, que també és la meva cantant preferida. Adéu.

0: Déu-n'hi-do amb aquesta, eh? Que segur que també sonarà, evidentment, a Bojos pels 90! Una de les cançons mítiques que també punxa l'Héctor Hugueta al ritme de la nit, eh?
1: Ai, madre!
0: Evidentment. Va, recorda que busquem himnes dels 90. Quin falta? Quin creus que és el més icònic de la dècada? Doncs vinga.
2: 608-71-71-41.
0: Exacte, vinga, va, que en una estoneta en repassarem més. Ara la que tenim ja preparada és J-Lo, que ens porta la versió de... La versió de la lambada.

0: 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Ja matinava, per tant també es compliquen aquestes tasques de rescat.
3: Són les 2:20 allà, eh? Que fort.
4: Quin apunt, eh? Quin apunt, Sergi. Anava a dir la frase del William Wallace, sí, però ara no me'n recordo exactament com és. Vols dir tu, Lilla?
5: No, és que no me'n recordo. No, però jo era de Gladiator. Algo de la libertat, no?
6: Sí.
5: Ens podran quitar...
6: Ens podran prendre...
3: Les terres, ens podran... Increïble, un reportatge que vas fer. Va haver un tèndem que ens va...
7: Avui estic molt contenta. Molt contenta.
8: Don't Lock i la mescla de... A2K.
4: Molt bé. Seria Y2K. No
8: Y2K.
3: Doncs això, l'Ajuntament de Targa ja ha hagut de tancar temporalment la piscina perquè s'hi han detectat excrements, no excrements, estremenys.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: La teva música. RAC 105.
10: Ja tardes. Amb la...
11: El vive la peña debajo del mar.
12: L'Enric Font.

0: És la proposta de Josh Fawa. Versionant el tema mític de Madonna amb aquesta Like a Prayer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Per un parell de minutets arribarem a dos quarts. El ja tardes estem.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Sí, que fem por, que fem por. Una mica. Bueno, una estoneta repassarem més missatges amb referent a aquestes cançons dels 90, però el que toca ara és moment de nervis amb el veredicte del roast d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round one, fight! Va, moment d'apagar la play, deixar el comandament sobre la taula i fer el recompte d'aquesta batalla de cançons d'avui. Roast musical, que hem buscat la millor cançó que ens ha regalat un videojoc. Tres temes que només sonar ens transporten directament davant de la consola i ja ve al cap la imatge, la imatge del videojoc que jugaves. I molts vots i la cosa ha estat disputada, eh? Mira, per exemple, l'opció número 1 amb Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Aquesta la ballava amb el Just Dance, sí o no? Intentant seguir la coreografia. Acaben rient més que ballant. Almenys amb mi, eh? Perquè jo com ballo com un mico, una cosa... Sí, sí, mico, mico. Això per una banda, per l'altra... La proposta de Stardust, Music Sounds Better With You. Sí, senyor, aquesta, mira... Mentre conduïem pels carrers del Grand Theft Auto 5... La podíem posar a la ràdio al cotxe a tot volum.

cançó de John Newman amb aquest Love Me Again. Una de les bandes sonores més icòniques de la història dels FIFA. Ets un FIFA? Tu ets un FIFA? Mira, el FIFA 14, eh? Encara me'n recordo. Jugava amb el Messi. La portada sortia al Reus, no? Del Bayern. No, del Borussia Dortmund. Veritat. Però només una pot guanyar. Vai, ara sí. Després de comptar tots els vots, després de jugar una miqueta més a la Play i superar la pantalla final, ja tenim la guanyadora. La cançó que es corona com la reina dels videojocs. Per tant, la guanyadora del Rus Musical d'aquest dijous és... Oh! Mira! El so de John Newman, Love Me Again!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las
5: 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirige del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Ei! Oi, està tot fatal.

0: La proposta de David Guetta, una altra d'aquestes que ens agrada, evidentment, i que ens motiva, eh? Sí. A tope.
1: Ole!
0: Va, que a tope tenim la bústia del WhatsApp, eh? Una cosa... Oi, oi, oi. No, es nota que ens agraden els 90, som nostàlgics... Tenim moltes cançons que ens van marcar aquella dècada.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam per aquí.
3: Doncs l'himne dels 90 era l'I've Got the Power de Snap.
0: Home, the power. Aquesta. I've got your power. Hey, yeah. Jo li deia això, eh? I've got your power.

0: Va, que en tenim més. És que és una parella, t'ho dic. És que, mira, hola.
1: Hola, hola, Enric Font. Hola. Soc l'Arlet. I tot i que vaig néixer el 2015, també m'agraden cançons dels 90, com la de Bon dia dels Pets. Oh. M'agrada molt a mi. Oh. I sobretot també als meus pares.

0: És un mite que mai morirà, eh? Mai morirà aquesta. Va, anem a més.
1: Hola, hola Enric, bona tarda. Hola. O bona nit. Doncs mira, una de les que em feia molta ràbia, perquè allà on anava la posaven, però mira, ara li he agafat una mica d'així d'enyorança. Era la de Garden Falls, no? La de Lemon Tree, em sembla que es deia, recordo, perquè Lemon Tree em va quedar, eh?
0: Sí.
1: Vinga, va, moltes gràcies.
0: A tu, a tu.

0: A mi m'agradava aquesta. Bé, i m'agrada, evidentment. Sí que va sonar molt, però no, li tinc carinyo. Xulo, xulo. Aviam, va, més.
1: És bona, ja he vist que és molt tard. A mi la que m'agrada dels 90, que m'agradaria que la fiqués, és la del Ricky Martin.
0: Quina?
1: La vida loca.
0: Oh!
1: Vale?
0: Vale.
1: I res, a l'Espanya, a punt d'anar a veure el partit, a veure què fan.
0: Oi,
1: com
0: oi,
1: se porten.
0: Oh.
1: Una abraçada.
0: Com se porten. Living la vida loca, eh? Ricky Martin, déu-n'hi-do, aquesta també. La vida loca. Va, cantarim més, eh?
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, mira, hola.
3: Hola.
0: Hola.
3: Som la Júlia i l'Arantxa i us venim a recomanar la cançó de Wonderwall d'Oasis, perquè és una de les cançons més escoltades i conegudes dels anys 90. A més, representa molt bé la música d'aquella dècada
0: sí,
3: i encara avui és molt popular.
0: Molt, molt,
3: esperem
0: molt.
3: Que us agradi. Adeu.
0: Sembla que s'ho hagin estudiat, eh? Doncs molt xula, sí senyor. Wonderwall dels Oasis. De fet, mira, és tan xula que en el seu dia, ja fa uns anyets, la vam versionar aquí, un servidor de l'Enric Font amb Carl Clarks. Eh? I vam fer aquesta, mira, que em ve de gust recuperar, sí, Wonderwall. Va, puja volum.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més RAC 105.
4: La teva música.
6: L'Enric Font presenta... Ja tardes.
7: Ja tardes.
3: A RAC 105.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: Això només passa
1: a Ja Tardes. Bona tarda, guapo. Soc el Xavi. Pues mira, jo bàsicament quasi que vivia els caps de setmana des de la sessió del divendres a la tarda fins a la sessió del diumenge a la tarda.
2: Sí.
1: Era el Versalles.
3: Ostres.
1: Un autèntic festival.
3: Sí.
1: De llum i color.
3: Amb el Paco, eh?
1: I en aquell moment, pues bueno, hi ha un tros de la cançó del Viva la Fiesta de Paco Pil, que era l'animador que estava sempre. Fotem-nos molta traca, la veritat.
3: Sí, ja.
1: I, bueno, el tros aquell que hi ha que surt, sembla que sigui el públic d'un concert que canta el Viva la Fiesta.
3: Sí, senyor.
1: Pues allà estàvem, el dia que ho van gravar.
3: Oh, mira!
1: Dándolo todo. Vinga, guapos, a darlo todo, un patonarro.
3: Sí, a darlo todo, sí. Com deia Paco Pil...
4: ¡Adelante!
3: Ens deixava sorts de tot.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres.
6: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
7: Enric Font.
8: Quina por!

0: Alex Warren, que ens porta aquest Fever Dream. Amb això que pràcticament anirem recollint ja tot. Tocarem el 2. Ja va sent hora. Tanquem la paradeta, com deien. Avui, en aquest especial que hem fet dels 90, recuperant l'essència d'aquella dècada.
1: Olé!
0: I, a més, regalant aquestes entrades per gaudir de Bojos pels 90. Aquest festival que es viurà a Sons del Món. Doncs atenció, perquè ja tenim aquí els guanyadors, Nervis.
1: Ai, així.
0: Doncs atenció, perquè qui s'endurà aquestes entrades per retornar al passat a Bojos pels 90 són... La Sandra, en Francesc, en Joaquim i la Míriam. Enhorabona! Ja veus, ho passareu, eh? Que sí, que sí. I quina enveja, anar a veure els The Soul Lovers, tu, en directe. Mítica música d'Eurodance de la dècada. Va, amb això ja tocarem el 2 demà divendres, demà...
2: Ai, mare!
0: Descabell total, vull dir que... I com sempre, a partir de les 5 aquí, eh? El Ja Tardes. Va, que marxarem amb el so de Floraida, de Piqueta, recuperant això. Clap Can Handle Me. Amb això sí que tocarem el 2.
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Ciao, pescau, bacalao.
3: Sin vergüenzas.
0: Sí, senyora.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: it's Taylor Swift.
1: Rex NSYNC.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 3 de maig del 1929.
1: I el número de la sort, el...
2: 9.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.

Gràcies, pare, sempre fica la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: és la banda sonora de l'estiu.
1: La pel·lícula ja és cosa teva.
0: RAC 105. L'estiu sona aquí.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.